0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
5: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Continuamos y lo hacemos con Danza Invisible y con esta canción Catalina. No os marchéis, de seguida ens anirem a les onades de calor i la deshidratació amb les nostres mascotes. Serà la Núria Galí qui ens donarà consells. I acabarem avui amb la Yasone Sánchez i aquesta repetició de patrons a les parelles. Voleu saber més? Doncs quedeu-vos amb nosaltres als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a l'app i a la TDT. Fins ara!

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
2: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs avui hem convidat a la Núria Galí, propietària de la clínica veterinària Petits i Peluts, i volem parlar amb ella sobre els cops de calor, la deshidratació durant els mesos de calor o com pateixen les nostres mascotes aquests cops de calor. Si per nosaltres ja és complicat, és difícil, per ells també. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, també passant calor.
0: Sí, no? Però les mascotes, els gats, els gossos, també la pateixen, vull dir...
1: La pateixen i molt, el que passa que ells no en són conscients. Llavors n'hem de ser conscients més nosaltres, a veure, no en són conscients. Sí que en són, tenen calor, busquen la ombra, busquen llocs frescos, els veus que estan més apurats, però si estan jugant i tenen ganes de jugar i els hi tires la pilota 10 vegades, 10 vegades que aniran per la pilota. Si estan corrent amb altres gossos perquè estan jugant, seguiran jugant. O els parem nosaltres, o en aquests moments d'hiperexcitació també els poden anar molt malament. Per tant,
0: també poden col·lapsar? Vull dir,
1: sí.
0: Una mascota amb aquestes temperatures tan elevades que ja no saps on ficar-te, que nosaltres patim aquests cops de calor i podem col·lapsar, els animals també.
1: De fet, és molt perillós perquè ells no se n'adonen. Fins que no estan col·lapsats, no se n'adonen. Llavors, el col·lapse aquest es diu cop de calor.
0: Cop de calor.
1: Els símptomes que normalment tenen és que la temperatura corporal d'un gos... Pateixen més els gossos que els gats. Els gats, com que estan més dins de casa, els cops de calor són menys habituals. Parlo més de gos perquè surten més al carrer, juguen, van amb la pilota, corren amb altres gossos, llavors són més propensos a tenir cops de calor. De fet, ja n'hem tingut algun aquest any a la clínica. De promig, o sigui, de símptomes, què els hi passa? La temperatura corporal en un cop de calor puja més de 40 graus.
0: Uau.
1: Normalment ells estan a 38 i alguna cosa. Quan pugen a 40 graus ja és preocupant. Què veieu vosaltres físicament? Veieu que estan agotats, que tenen fatiga, que respiren molt agitadament, que saliven, bevegen molt. La llengua se'ls hi posa morada perquè deixen de tenir oxigen a la sang, perquè es queden sense oxigen, no? I oxigenació. I en els casos més extrems poden arribar a vomitar o a tenir descomposició. Què passa en aquells moments en el seu cos? Que el cos col·lapsa. Quan col·lapsa un cos vol dir que els òrgans deixen de funcionar. Si teniu un gos que creieu que està en una temperatura superior a 40 graus, que creieu que té tots aquests símptomes, corrent al veterinari. Si no podeu córrer al veterinari, primer que heu de fer és refrescar-lo.
0: Com?
1: Refrescar sobretot a la zona abdominal.
0: Per fora.
1: Sí. Ingles, aixelles, darrere les orelles, el cap.
0: Mantenir... Una mica el que hem de fer també si ens passa a nosaltres.
1: Posar-vos a l'ombra, refrescar-vos físicament. Potser volen veure, si volen veure, que no sigui excessiu, perquè llavors ho poden vomitar.
0: O sigui, ni fred.
1: Ho aneu controlant.
0: Fred, pot ser o no?
1: Pot ser, però no gelat.
0: Uh-huh.
1: I anar-lo mullant fins que pugueu arribar al veterinari. Si us agafa en una hora, que a vegades a nosaltres ens ha pensat, nosaltres tanquem a les 9, si us agafa a les 8 i mitja i hi ha un cop de calor, hospital directe. No us ho penseu. No és perquè jo no vulgui tenir feina, sinó perquè no podrem estar tot el temps que es necessita. I depèn del grau, potser inclús us derivem a un hospital perquè pugui estar controlat, justament pel que dèiem abans del col·lapse del cos. La temperatura, a l'hora de baixar-li la temperatura, ha de ser gradual. S'ha d'anar controlant aquesta baixada de temperatura. No pot ser que estigui a 41 graus i cada cop baixi a 38. Llavors ja és preocupant, és que algú està anant malament també. Per tant, intenteu refrescar-lo i a la mínima cotxe cap al veterinari. Què heu de fer per evitar tot això? Una, que sapigueu, els gossos toleren diferent, de forma individualitzada la calor. Hi ha els gossos més petits poden tolerar més la calor que un gos gran, per exemple. Ara, a partir de 30 graus, en general estic parlant, eh?
0: En general, a partir d'aquesta temperatura, 30 graus.
1: I en general estic parlant, o sigui, jo us diria, a partir de 20 graus ja no feu masses carreres amb el gos.
0: Activitats.
1: A partir de 30, passejos a primera hora del matí, passejos a última hora de la nit. Perquè tingueu una idea, la gent que competeix en canicross. El canicross és quan te'n vas a córrer amb el gos. tenen prohibit fer canicross a més de 16 graus. Per tant, a partir de 20 graus, intenteu evitar anar a córrer ja amb el gos. Córrer, bicicleta, o sigui, fer esport amb el gos, a partir de 20 graus, jo us recomanaria que no ho féssiu. Quan més edat siguin, quan més sènior siguin, o més petitons de 6 mesos, la calor també els afecta molt. Tota aquella gent que arriba a l'estiu i adopta un cadell o compra un cadell, eviteu els cops de calor, eviteu els moments punts de calor. I els que tingueu un animal sènior, doncs també, perquè és quan més pateixen, perquè a més tenen ja patologies. Un animal que ja és vellet pot tindre problemes cardíacs, pot tindre obesitat, problemes pulmonars, i tot això la calor no ajuda gens. Una altra tipologia de gos que pateix molt la calor són els braquicèfals. Els braquicèfals són aquells gossos com el bulldog, els carlins o els gats perses. Són animals que tenen el morro molt xato. Llavors, com que els costa més respirar, en el moment que entren en moments més pics de calor, la respiració els costa més. Per tant, amb tots aquests tipologies d'animals, sèniors, petitons, animals amb problemes, el que és recomanable és evitar les hores de sol.

0: pur, és igual, porteu aigua. Tant per beure, com jo a vegades també m'emportava un xuf-xuf, un espray. I l'anava mullant.
1: Molt bé.
0: Una altra mania que tenim, anar a la peluqueria i rapar el gos.
1: A l'estiu.
0: A l'estiu, perquè fa més calor i teniu la sensació que rapant ajudeu a que passin menys calor. No totes les races es recomana que es rapin. El pèl també els protegeix de la calor, els fa una capa dèrmica i els hi protegeix de que el sol no arribi tan directe. Deixeu-vos recomanar per les peluqueres. Elles, segons la raça, ja saben què poden fer i què es recomana. Us posaré un cas extrem que tots ja sabem, no? Un husky mai es pot rapar. Reduir l'activitat i l'exercici, que això ja ho hem parlat també abans.
1: Sí, evitar les hores de màxima calor.
0: Evitar les hores de calor, evitar jugar amb pilotes, no? Que hi ha molts gossos, sobretot border collies, que els hi tiren la pilota, corren, tornen. Això a l'estiu jo ho intentaria evitar. I aigua sempre disponible.
1: Aigua sempre.
0: I a casa. Perquè a casa també és quan ens passarem més hores. Jo ara, per exemple, no estic traient el gos tant com ho faig
1: clar,
0: a primavera.
1: Clar, i què fa el gos tot el dia a casa?
0: Els hi pots fer jocs a casa d'olfateig, pots comprar-li joguines i jugar amb ell directament, amagar-te, que et trobi. Hi ha molts jocs que es poden fer a casa. Ambientació, comprar concs i que vagin llepant el conc amb un gelat dins.
1: A l'aire condicionat és bo per ells?
0: Sí, i necessari moltes vegades.
1: Val.
0: Llavors, hi ha també esterilles refrescants. Hi ha gossos que els agraden, hi ha gossos que no els agraden, o gats també que els agraden, no, perquè la esterilla refrescant és com de plàstic, llavors amb les ungletes hi ha animals que no els agraden. Però si la toleren, també és una bona idea perquè dormin fresquets. Podeu comprar gelats o fer-los a casa.
1: Millor encara.
0: Per exemple, hi ha iogurts per gossos. Agafes el iogurt per gos i ho fas glaçons amb el iogurt per gos i dones un glaçó o dos al dia. Els concs, omplir-los normalment a l'hivern, els omplim amb paté o amb pinso, els podem omplir amb algú que els agradi, amb paté mateix, i el congelem, o amb iogurt i el congelem, i donar-los congelat. I així van jugant i es van refrescant mica en mica. Si a casa, tot i així, tenen calor, els hi podeu mullar la panxona, les potetes i les aixelles. Donar de menjar. Eviteu donar de menjar a les hores puntes o eviteu de donar de menjar quan fa molta calor.
1: Ah, sí?
0: El gos està més sufocat i si podeu donar de menjar a primera hora del matí, última de la nit, o jo al migdia també dono menjar, però poso l'aire condicionat i quan ja està fresc llavors li dono.
1: Molt bé.
0: No deixis mai el gos en el cotxe o el gat. Això ho diuen moltes vegades i cada any passa. No, per 5 minuts no passa nada. No passa res per 5 minuts, però sí que pot passar la seva vida. Llavors, eviteu-ho. Si teniu un petit jardí, una terrasseta, podeu muntar una piscina. Jo no tinc gaire espai, vaig comprar un test, una mica alt, i vaig posar aigua. Que teniu opcions. També hi ha moltes cases amb gespa artificial. És molt còmode, jo mateixa en tinc. Vigileu, perquè la gespa artificial és plàstic i es crema molt fàcil. Llavors, per les seves potetes, o si s'estiren, els entra la calor de cop. Llavors, bueno, doncs, el resum és aquest, que la calor la passem molt malament nosaltres, però ells la poden passar pitjor si no els ajudem a gestionar-ho de forma correcta.
1: Sobretot si veiem la mascota amb un cop de calor, amb aquests símptomes que ens ha explicat la Núria, que costa respirar...
0: Que estan a més de 40 graus, que bevegen molt, que es cauen a terra perquè directament el seu cos ja no aguanta, no està amb oxigen.
1: Això ràpidament cap al veterinari o a l'hospital.
0: Exacte, veterinari o hospital. Si és molt greu, inclús moltes vegades derivem a l'hospital.
1: Us esteu trobant casos com d'aquesta índole?
0: Cada any. Inclús algun any ens ha arribat algun animal que ja no ha arribat en condicions a la clínica. Llavors, és que a més ells no són conscients, és el que deia al principi, és que ells estan jugant i volen jugar, o estan prenent el sol, una simple tonteria com estar prenent el sol, es maregen, es queden mig dormits i va tocant el sol, quan es desperten, o el veieu vosaltres, ja té un cop de calor. Si estan prenent el sol A mi perro li gusta tomar el sol, sí, però és que no se n'enteren. Llavors,

0: intenteu evitar que prenguin el sol.
1: Sobretot ara, és que el sol crema, no?
0: Exacte, vull dir... i ells no se n'adonen i es queden marejats. Llavors, no en som conscients, pensem que estan molt a gust i el que estan és marejats.
1: Clar.
0: Traiem-los del sol.
1: Doncs ja sabeu, seguiu al peu de la lletra en qualsevol cas. Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la clínica, amb la Núria Galí, Petits i Peluts, i allà us informaran i us faran aquestes recomanacions o aclariran qualsevol dubte. No sé si vols afegir alguna cosa més, Núria.
0: En els passejos aprofiteu rius, llacs, basses, totes les zones d'aigua, que ells s'ho passen molt bé, són fresquetes i vosaltres patireu menys. Bueno, ells també, en el fons.
1: Clar. Doncs, Núria, gràcies i
0: merci,
1: bon estiu. Tornem a parlar al setembre.
0: Gràcies. Adéu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Silenci, si splau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Les mañanes en territori nocturn. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El baby led weaning. Segurament heu sentit a parlar sobre el baby led weaning, un mètode per iniciar l'alimentació complementària traduït com a deslletament dirigit pel bebè. S'inicia als 6-8 mesos quan el nadó ja sap seure de manera estable per si sol, té interès pels aliments i vol agafar-los, mostra gestos de gana i sacietat, sap agafar aliments i portar-los a la boca i ja no té el reflex d'extrusió. La peculiaritat del baby led weaning és que s'ofereixen al bebè nous aliments segurs en format sòlid, aptes per la seva edat, saludables, nutritius i complementaris a la llet materna o de fórmula. I és el propi nadó que decideix la quantitat ingerida, l'escollir els trossos de menjar i mastegar-los o esquinçar-los abans d'empassar en funció de la seva gana i preferència. No és una moda sense fonaments, doncs l'avala l'Associació Espanyola de Pediatria, l'AEP, entre moltes d'altres, i tot i tenir els mateixos objectius que la resta de mètodes d'alimentació complementària, es creu que ajuda a reduir les aversions a textures i nous sabors. A més, també cal destacar altres avantatges, com reduir el risc d'obesitat, el treball d'hàbits alimentaris més saludables, la millora del desenvolupament psicomotor, el respecte per les sensacions de gana i sacietat, la millor transició a l'alimentació sòlida i la promoció de l'autonomia infantil. Ara bé, com a desavantatge principal, és la brutícia. Es necessita una bona estona per tornar a deixar neta l'estança, el mobiliari i el propi nadó. Per assegurar que aquest tipus d'alimentació sigui suficient i aporti tots els nutrients, caldrà portar un aliment proteic i ric en ferro a cada àpat principal, llegum, ou, fruits secs, carn, peix, llavors i cereals integrals, i espaiar-los una o dues hores dels aliments rics en calci, com la llet materna, de fórmula o els iogurts. Assegurar aliments rics en vitamina C per potenciar la seva absorció, com algunes fruites i verdures, i mantenir com a base de l'alimentació la llet materna o de fórmula, oferint-la en primer lloc i després els aliments. Finalment, cal incorporar un aliment energètic, com l'oli d'oliva verge extra, l'alvocat, la farina d'ametlla, la crema de cacauet, el tajín sense sal, el coco ratllat, el peix blau, el pa integral sense sal, la patata, la pasta integral, els cereals complets i els llegums. Perquè el baby led weaning sigui segur, caldrà oferir els aliments amb unes característiques específiques, fixant-se en la forma, trossos grans, aixafats, palets, tires, rodanxes o en forma de dit, la mida, si no fa la pinça amb els dits caldrà fer trossos més grans que el seu puny, la textura, consistent i que no es desfaci però sense ser dur o cruixent, la idònia és aquella que es pugui aixafar amb la llengua i el paladar o les genives, i la temperatura, evitant els extrems, ni molt freds ni molt calents. Si dubtes de com iniciar correctament l'alimentació complementària al teu bebè amb el baby led weaning, assessora't amb un dietista nutricionista especialitzat.
2: Sintonizas Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: La mejor música en Radio Montornès.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant...
2: Ràdio Montornès, 91.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastic, mon amour.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornés. 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
2: La música que quieres escuchar
1: en Radio Montornès.
2: En Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí al davant tots els dies que vindran.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili Garcia. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han revisat el perímetre, especialment un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, i el de Gavà, al Baix Llobregat. El del Pla de Manlleu ha cremat unes 80 hectàrees i s'han aixecat els confinaments a la zona. A Gavà, el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causa de l'ús de material pirotècnic. A tot això també s'hi suma que ahir es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. El risc continua sent molt elevat. Per avui, el Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmeller i Marmellà. Bombers, ajuntament, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tot Catalunya també avui. A Vinebre, ahir es van superar els 44 graus i Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro del barri de Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament, assegurant un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o campaments.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: Dóna'm estiu.
5: Dóna'm calor.
4: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
5: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
6: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a 2 CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Manmellà. Bombers, agents rurals i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
2: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. Alguns perquè ens trieu, d'altres perquè potser no teniu una oferta més adient i d'altres perquè el que millor escolteu és Ràdio Montornès. Doncs benvinguts a tots i a totes, gràcies per estar amb nosaltres, aquí amb nosaltres, als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a la nostra app, que ens podeu escoltar des del mòbil, descarregant la app, que és gratuïta, i també a tots els que ens escolteu des de la TDT. De vegades la ràdio s'ha quedat sense piles i utilitzeu la TDT, és allò de posar la tele a tot volum i anar fent feines a casa, que sempre en tenim, sempre hi ha alguna cosa a fer a casa. I res, aquí estem, el Miquel Zafra i la Núria Cachán. Què tal? Com esteu, Miquel? Bon dia.
2: Bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Ai, avui he dormit, però he dormit per cansanci. Sí, perquè
2: aquesta
1: feia...
2: Aquesta noche ha pogut dormir millor, no?
1: Uah,
2: no,
1: tanta
2: no feia
1: calor.
2: Tanta xafogó, no?
1: No, sí, sí.
2: A casa teva, sí?
1: Uah,
2: jo he dormit millor, no sé. Sí? No he tingut aquesta sensació de xafogó.
1: Jo he dormit perquè
2: estic... No sé si hi ha menys humitat.
1: No sé, jo estic esgotada. I hi ha un dia que no dorm, dos dies que no dorm res, i el tercer dia, clar, caigo allò plana. També m'ajudo, que tot ho heig de dir, amb una gominola d'aquestes del son, d'aquestes que t'ajuden a dormir. Són naturals, les trobeu a herboristeries i a farmàcies o per a farmàcies, i ara s'han posat molt de moda, doncs, aquestes gominoles. Abans eren unes pastilles tipus gelocatil, però en pastilla per dormir, amb melatonina, i això ja ha passat a la història, perquè ara és com si et mengessis una golosina, no? Una gominola d'aquelles que dius, que bona, jo menjaria
2: ricola,
1: tot el pot,
2: no? Com aquelles ricola.
1: Sí, però més blanda, més tova. Jo la veritat és que em menjaria un pot sencer, però amb una ja dormo plana. Tampoc s'ha d'abusar d'aquestes gominoles, perquè de tant en tant prendre una està bé, però si t'acostumes tots els dies, doncs arriba un moment que no et fan res. Això és el que tenen els medicaments. El cos deixa de fabricar la melatonina, que la fabriquem per nosaltres mateixos. Si acostumem al cos que li donem cada dia melatonina, doncs el cos deixa de funcionar i, clar, ho fa ja amb aquesta pressa de pastilla exterior, i després, doncs, el cos s'acostuma i ja no fa res, ni la pastilla ni fabriques melatonina. Per això no hem d'abusar d'aquests medicaments. Re, Miquel, volia parlar-te una mica de que s'han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi. Ahir ja sabíem que hi havia llocs on estàvem a nivell 4 al pla alfa. Davant d'aquest elevat risc d'incendi forestal, el cos d'agents rurals ha ampliat les restriccions per perill d'extrem d'incendi. Hi ha noves mesures i hi ha limitacions, i després en parlaré de Montornès, que també tenim limitacions al parc de la Serralada Litoral. Han arribat també a Montornès i l'alcalde ha pres doncs, un seguit de tips, consells, i està prohibit anar al parc de la Serralada Litoral. Després us ho explico. Ara us diré que hi ha activat el nivell 4 del pla alfa, i no podem anar a Sant Llorenç d'Amunt ni a l'Ubac. No podem al Montsec d'Eares, no podem al Montsec de Rubies, no podem a la Ribera Salada, no podem anar a la Barònia de Rialp, ni a les Gavarres, ni a Montserrat. Tot això està tancat al públic. Amb aquestes prohibicions i limitacions que estan vigents mentre es mantingui activat el nivell 4 del pla alfa i fins que hi hagi una resolució posterior d'acord i canvi aquesta modificació. Quines restriccions hi ha? Doncs l'accés als espais naturals de caràcter forestal. Educació al lleure, les activitats de tipus acampada, ruta o esportives, activitats als espais naturals de caràcter forestal s'han traslladat a un nucli habitat o amb una població. I si això no és possible, s'ha de retornar al punt d'origen o suspendre l'activitat. sabeu que hi ha gent que està de colònies, hi ha gent que està d'acampada, doncs tot això o es trasllada a un poble o a la zona forestal, queda totalment prohibit. Cases de colònies, estades, campus esportius o equivalents. Les activitats en espais naturals de caràcter forestal s'han de dur a terme a l'interior de les edificacions o al seu entorn, allò que rodeja, que volteja la casa. Sempre que disposin de les mesures de prevenció d'incendis forestals. Tot allò que està ja doncs establert per normativa. Si no disposen d'aquestes mesures, han d'anar un altre cop a la població o al punt de sortida, al seu poble. Els casals d'estiu i casals esportius, com hem dit, doncs recomana no fer excursions a cap espai natural on sigui caràcter forestal. I també es permeten desplaçaments a cases de colònies, sigui per fer-hi activitats o com a inici d'estada. Tot això ha quedat restringit, ho podeu consultar a la pàgina web de GenCat, allà trobareu les restriccions. També hi ha restriccions en obres. Queden suspeses les intervencions a la xarxa interurbana de carreteres. Queda també suspès la sega de les cunetes. Queda també, es prohibeix la circulació del transport de productes forestals dins del bosc en horari de 12 a 8. No es pot utilitzar material pirotècnic i queden suspeses les celebracions de festes, de falles i qualsevol activitat relacionada amb encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions. En fi, ja veieu que el panorama és el que és i que heu de vigilar. Aquí a Montornès, anem al que ens toca de prop. L'Ajuntament, com a mesura preventiva addicional, ha limitat la circulació de persones i de vehicles als camins que donin accés a la zona del parc de la Serralada Litoral fins que es desactivi el pla Alfa en el seu nivell 3. Això vol dir que no podem anar al parc de la Serralada Litoral, a no ser que estiguem autoritzats. Les persones autoritzades poden entrar, però les persones com tu i com jo no podem accedir al parc de la Serralada Litoral, a cap camí i a cap lloc. Queda prohibit encendre foc a tota mena d'espais oberts. Encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres. Utilitzar maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals. Utilitzar bufadors, serres radials o similars a menys de 600 metres del terreny forestal. Introduir i usar material pirotècnic. Llançar o abandonar objectes de combustió a qualsevol mena de material que sigui susceptible de provocar un incendi. També queden suspeses temporalment les autoritzacions concedides de crema de rastolls, de pastures permanents i de restes de poda i de restes silvícoles. Doncs tot això està prohibit. De fet, tenim activat a Montornès el Pla Alfa 3. És un perill molt alt d'incendi forestal. L'Ajuntament de Montornès, com a mesura preventiva addicional, ha decidit limitar la circulació de persones i de vehicles pels camins que donen accés al parc de la Serralada Litoral. Llavors, no es pot entrar. I avui tenim la sessió plenària del mes de juliol. Com sempre, serà a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. A l'ordre del dia inclou de nou l'aprovació dels llocs de treball per l'any 2026, un punt que ja s'ha portat al ple en dues ocasions més i que no s'ha aprovat. Veurem què passa avui. Els regidors i regidores també debatran la sol·licitud d'una subvenció del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris del programa Memòria d'Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si aprovar la despesa del servei de tractament de Residus, prestat pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, i l'aprovació de la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. A la sessió també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics i o recepcionades. Doncs ple avui, i ja sabeu que si no aneu a la Casa Consistorial el podeu seguir pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Ah, per cert, avui tenim bufet lliure de lectura. Dijous, dia 9, a la Biblioteca Rosa Leveroni, un petit tastet dels contes exposats a la biblioteca. Llegir és una bona opció i també ho és durant l'estiu. Enguany, la Biblioteca Rosa Leveroni proposa una activitat anomenada Bufet Lliure. Hi haurà sessions dels dies 2, 9, 16, 23 de juliol i seran totes aquestes sessions a les 7 de la tarda. Avui, dia 9, és la segona i us convido a aquest bufet lliure. A les trobades, personal de la biblioteca explicarà alguns dels contes exposats a l'equipament. La proposta està adreçada a famílies amb infants a partir de 3 anys. Es prega puntualitat. Ai, que tenim una inauguració avui molt maca. I dic molt maca perquè jo he fet una ullada ja a l'exposició que s'inaugura avui a Can Saurina. Va, vinga, us convido a tots, a totes, a que assistiu a 6:15 de la tarda a la inauguració de l'exposició de Can Saurina, la 28a exposició col·lectiva Fotògrafs i fotògrafes de Montornès. La mostra incluirà obres i temàtiques diverses, 14 artistes locals. Una d'elles és la Míriam Rubio, també el Josep Flores. Vam parlar amb ell ahir, justament. Avui, la Míriam Rubio, ella porta molts anys exposant des dels inicis d'aquesta unitat de fotògrafs i treballa en blanc i negre. Aquest any ha decidit exposar fotografies de la drag queen que hi ha darrere del Guillem Mitjavila. Escoltem a la Míriam. Tenim a la Míriam Rubio, ja sabeu que és una de les fotògrafs que participa en aquesta exposició. Recordeu que s'inaugura justament avui a 6:15 de la tarda a la sala de Can Saurina.
3: Ja he perdut el compte, eh? Vaig ser de les primeres, jo diria, o la primera exposició ja estava aquí.
1: Ja estaves.
3: Jo una amb els Egis, jo diria que sí.
1: Escolta'm, i...
3: Passa el temps, Núria.
1: Ah, molt, 21a edició. Suposo que has tingut oportunitat de fotografiar de tot. Finestres, faroles,
3: sí,
1: has fet
3: tant.
1: Una mica de tot,
3: sí.
1: No? Explica'ns, quins records tens d'aquelles primeres exposicions?
3: Pues la veritat que al principi passava molt de nervis perquè és fer la foto, després com les posem, sempre fèiem la broma que ens queien les fotos, quan havia de ser el dia deien, està la foto enganxada encara, està a la paret, no? Quan van començar a Can Xarracan, ara.
1: Sí.
3: I la veritat que ens ho passàvem molt bé.
1: Clar, és veritat, vam començar
3: sí,
1: a Can Xarracan. Vam començar a Can Xarracan.
3: Sí, que allà pues, bueno, taladraven com volíem, fèiem el que... I després potser queien les fotos i aquests nervis, no? I després hem anat millorant i hem dit, bueno, jo crec que ja tenim la tècnica una miqueta més avançada. Després ens van passar aquí a Can Saurina, que la veritat que la sala doncs, fa goig. No?
1: Ja portem 9 anys a Can Saurina.
3: És un espai bonic, no? I jo sempre dic que hem d'agrair, no, a l'Ajuntament també que ens deixi exposar, perquè al final hi ha molta gent que fa fotos, jo crec que també tu eres una d'aquestes.
1: Sí, a mi m'agrada molt la fotografia.
3: Molt, no? I jo crec que, clar, tota gent la publica en Instagram o un mitjà d'aquests, no? Però hi ha gent que les té a casa i diu, ostres, són boniques, no? Per compartir, cadascú té una mirada diferent. I jo crec que aquests darrers anys s'han anat afegint aquestes persones, no? Que diuen, ostres, jo també faig foto, puc posar-les? Perquè així la veiem més gent, que jo
1: clar.
3: Sé que les xarxes socials arriben més, eh? No dic que no, però veure-les en persona, el dia de la presentació pots parlar amb gent, entre nosaltres
1: també
3: mateixos diem, hola.
1: Les mires són clar. Més espectaculars,
3: sí,
1: no?
3: Sí, exacte. Bueno, per mi és que el paper...
1: color.
3: No, el paper és com, ostres, és diferent, no? Veure la sella.
1: El color o el blanc i negre? Que
3: jo
1: també,
3: blanc i negre, sí.
1: Blanc i negre sempre, no? Normalment... Doncs aquesta conversa l'escoltareu el proper 13 de juliol amb la Miriam Rubio. Ha estat un avançament. I recordeu que el veïnat podrà visitar l'exposició del 9 al 25 de juliol, de dimecres a divendres, de 6 a 9 de la tarda, i els dissabtes, de 11 a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta. I sobretot, doncs, aprofiteu que avui és la inauguració d'aquesta exposició.

Recordem també que tenim bingo musical d'estiu i els encarregats són la penya dels Bartomeus, de 12 a 16 a les 6 de la tarda. Serà el dia 12, que és diumenge, aquest diumenge dia 12, a les 6 de la tarda a la sala polivalent del Sorralet. Tenim bingo musical de, ja sabeu, les dues penyes treballen i els Bartomeus ens han organitzat al Sorralet aquesta festa, una nova ocasió per gaudir d'una bona estona. La penya dels Bartomeus organitza una nova edició i ho fa amb aquest sentit festiu i a l'estiu. Serà el 12 de juliol, aquest diumenge, de 6 a 9 de la nit, al Sorralet, a la carpa polivalent del Sorralet. I a més hi haurà el grup Maceta Sound Beat, que portarà a prova els coneixements musicals de les persones participants. Els farà ballar amb èxits de tots els temps i es faran dos bingos amb un premi per cadascú, dues entrades per al Water World i un val de 100 euros per gastar a les botigues associades de la Unió de Botiguers de Montornès. Però tot això ens ho explicarà el Mateo Flores d'aquí a una estona, al llarg del matí.

0: Majors d'edat i pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia podran fer la seva donació de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Serà dimarts vinent, que és concretament 14 de juliol. Encara hi tenim temps, llavors simplement perquè pugueu fer les vostres inscripcions.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: I per cert, sabeu que és el Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de Foc? Doncs sí, avui, des d'aquell moment que es va formalitzar aquesta celebració, són moltes les armes de foc que els ciutadans han lliurat per la seva destrucció. I tot això, avui dia, el nombre de rifles, revòlvers i pistoles semblen haver augmentat en quantia. Ja veieu com està el panorama. Sort que al nostre país això no s'estila i no és habitual que hi hagin armes a totes les llars, afortunadament. I res, també és el dia de la bandera de Xile, però poca cosa més a explicar. Dic que avui és Santa Leire, Verònica i Everilda, i que volem felicitar totes les persones que celebrin doncs, el dia del seu sant o del seu aniversari. I des d'aquí doncs, aprofitem, com és habitual, per felicitar a aquelles persones que avui celebrin el seu dia. És el caso de Carlos Conesa. Carlos, felicitats, que tinguis un dia meravellós. La nostra és companya Juani Ocaña. Juani Ocaña, Luque, una abraçada ben forta, Juani. Una abraçada. Manel Ronda, Manolo, moltes felicitats al Manolo Ronda. A la Maria Vila, felicitats Maria també. Al Juan García Ruiz, felicitats. I res, que tingueu tots un dia meravellós, que gaudiu i que sigueu feliços per molts anys. Nosaltres comencem, com sempre, quan són les 10 i 26 minuts del matí. I recordeu a Luis Fonsi, ja Daddy Yankee, i su Despacito. Doncs així anem per la vida. Despacito, que las prisas no nos llevan a ningún sitio bueno.

0: Ito.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Bé, avui parlarem amb Anna Poderoso, tècnica de cultura a l'Ajuntament de Montornès. Aquí ens recomana doncs, la nova oferta de tallers 2026-2027 al Casal de Cultura, ceràmica, pintura, restauració, patchwork, hipopressius, ioga, pilates, balls en línia, salsa o bachata. Ja sabeu que les inscripcions estan a tocar i ara és el moment de fer la nostra tria i buscar doncs, aquella activitat que ens vingui de gust i que ens doni un poquillo de vidilla, que és el que tots necessitem en el nostre dia a dia. Comencen les inscripcions el proper 13 de juliol i encara doncs, tenim molt de temps. Avui escolteu a l'Anna, que ens donarà consells bons per fer la nostra tria. A més, ja us he explicat que aquest cap de setmana tenim el bingo musical. Ve el Flores, concretament és el president de la penya dels Bartomeus, el Mateo Flores, i avui també visita les mañanes per recordar-nos doncs, que hi ha moltes coses per què assistir a aquest bingo musical i per recordar-nos que al final el que busquem en el nostre dia a dia són moments de d'alguna manera desconnexió. Què millor que un bingo musical a l'estiu per gaudir amb els nostres veïns i passar una bona estona. Doncs d'això parlem amb el Mateo Flores. I clar, avui tindrem ofertes laborals amb l'Àngels Rial, la tècnica d'intermediació laboral, i també parlarem de cinema, d'estrenes, de novetats. I és que avui se nos viene un estrenazo veraniego de la mano de nuestro compañero José Luis Cano. Tot això aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Oi, Miquel?
8: Seguiu amb nosaltres, no?
7: Què?
8: Seguiu amb nosaltres.
7: Clar que seguiu amb nosaltres. Miquel, estava escoltant aquest final que ha coincidit amb la teva intervenció i m'he perdut una mica. Anem als serveis, no? Aquí tenem avui.
8: Doncs tenim al Juan Carlos Piña avui, que a feia dies que no l'escoltàvem.
7: Doncs vinga, a veure què ens diu del temps. Avui ja estamos de baja caída o segueixen la onada de calor?
9: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona seguim xerrant de calor perquè les temperatures es mantenen amb pocs canvis, excepte el litoral i prelitoral on poden baixar lleugerament. Per avui màximes de 39 graus a Igualada i Rubí, 38 a Manresa i Sabadell, 37 a Vic, 34 a Barcelona i Vilanova i la Geltrú, 33 a Mataró. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot el territori. Així mateix, avui dia d'ambient assolellat, però durant la tarda al Prepirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint durant la tarda a la component sud-est. És una informació d'EMET.
7: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Moreno, a l'avinguda 11 de setembre, número 38. I recordeu, per qualsevol emergència teniu el 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, que és el 93572 1110.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Anem als alumnes de l'Escola Mogent. Ja sabeu que han fet les gravacions i l'edició d'aquest treball dedicat als acudits. Un any més, els alumnes de quart A de l'Escola Mogent. Avui escoltareu a la Gara Bernal i a l'Alexia Funes. Endavant!
6: Ràdio Escola Mogent, el que més s'escolta la gent.
7: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
8: No us perdeu els d'avui, som-hi!
9: Hola, sóc la Gara i aquest és el meu acudit. Mare, mare, a l'escola em diuen Dorito. No et preocupis, Nacho.
10: Hola, sóc l'Alexia Funes i aquest és el meu acudit. Són 20 euros. No entiendo un catalán. ¿Me lo puedes repetir en castellano? Son 30 euros. No había dicho 20.
11: ¿Us han agradat?
12: Esperem que sí.
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent mullent. Adeu.
5: Que graciosos, són molt graciosos i molt gracioses. La veritat és que m'ha tocat això del Dorito i el Nacho, m'ha tocat molt. Gràcies, nois i noies. Fins aquí una estona. Tornarem a escoltar més acudits del Mogent.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
13: La ràdio d'aquí.
14: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
15: A la butxaca.
16: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs atenció, perquè ja sabeu, tenim a tocar el bingo musical de la penya dels Bartomeus. El darrer que vam gaudir va ser amb les dues penyes, però aquest és única i exclusivament de la penya dels Bartomeus. El seu president, el Mateo Flores, va venir als matins i ens va explicar que volien tornar a gaudir d'aquesta emoció i de la diversió que proporciona el bingo musical. Per això, la penya dels Bartomeus ha organitzat una nova edició d'aquesta activitat. Serà aquest diumenge, dia 12, a les 6 de la tarda i fins les 9 a la carpa polivalent del Sorralet. Escoltem a Mateo Flores.
1: Creiem que amb les activitats que s'han fet dels anteriors anys, una activitat molt ben rebuda per la gent era el bingo musical. Nosaltres vam anar a l'anterior i va ser molt divertida, va ser molt dinamitzada i la tornem a fer, però en edició d'estiu. Sí que la vam fer el Bartomeu i els Parentons al novembre, crec que era el novembre, amb edició una miqueta d'hivern, però ara la farem amb edició d'estiu. Sí que això comporta que les músiques o les cançons que estiguin al bingo musical siguin una miqueta més d'estius, els premis que també són una miqueta el que és d'estiu també, i bueno, està tothom convidat, és el proper 12 de juliol per la tarda, en horari de tardes. Tenen els tíquets a la venda a la Sílvia, a la perruqueria de la Sílvia, al Gato con Botas i a l'Estètica Alicia. Poden apropar-se allà, comprar el seu tíquet, que són 2 euros, i tindran accés a 2 bingos. Hi ha un premi per bingo i un premi per cada línia del bingo. Així que, bueno, és un dia per també estar amb la família, gaudir i estar tots junts.
0: Doncs vinga, recordem que en aquesta activitat de bingo ens ho passem molt bé, però si encara és a l'estiu, doncs encara millor. No sé si teniu el lloc on es farà.
1: Sí, el lloc que volem repetir, el mateix lloc que es va fer a l'edició d'hivern, que és el Sorralet. Creiem que per l'espai és un lloc molt acollidor, és fàcil d'organitzar tot el tema de muntatge, equip de so. Sí que ens hagués agradat moltíssim fer-ho a l'aire lliure.
0: Aquesta possibilitat estava sobre la taula.
1: Estava sobre la taula i crec que era la que més ens agradava a nosaltres, però sí que és veritat que n'hi ha coses que no poden sortir tot i com ens agradava, però bueno, creiem que el Sorralet també és un espai molt, molt acollidor per tothom.
0: De vegades no es pot fer totes les coses com volem, no? Però és veritat que el Sorralet és un espai molt gran on hi cap molta gent i els bingos musicals, la veritat és que són activitats que mouen molta gent. Teniu feina,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Sí que, bueno, vam parlar amb la Marifé, que és l'antiga presidenta, li vam comentar a veure què tal el bingo musical, i ens va comentar que sí, que va anar molta gent, que sempre són molt rebudes, ja siguin les d'aquí o siguin les de qualsevol poble, que és una activitat que a la gent li agrada perquè és una estona que s'ho passen bé, i a part volem comptar amb en Maceta Sound Beat, que és el grup de música que van dinamitzar al d'hivern, i ens va encantar tant que, bueno, que hem continuat comptant amb ells.
0: Molt bé. Doncs ja sabeu, proposta adient el 12 de juliol, que ho tenim a prop, és diumenge, i l'hora?
1: És a les 5:30 de la tarda, obrim portes a les 5 de la tarda, i dura unes 2 hores i mitja, 3 hores, o sigui que són aquesta horeta de la tarda, no?
0: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, tots al bingo musical, ja sabeu, els bingos, els cartons per poder participar, els trobarem a la perruqueria Sílvia Guzmán,
1: sí.
0: Al Gato con Botas, amb l'Helena i l'Alicia, de l'Estètica Alicia,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Doncs ja sabeu, totes les propostes que ens arriben de la colla dels Bartomeus són ben rebudes i aquesta és la proposta d'aquest estiu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Doncs bé, avui des del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament ens visita l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral. Un cop més ens porta ofertes laborals i refrescarem per fer un pensament després de les vacances per les formacions. Bon dia, Àngels.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Aquí. Molta calor.
1: Molta calor, molta calor, sí.
0: Doncs anem amb les ofertes. Avui ens portes algunes...
1: Sí.
0: Doncs comencem amb les primeres.
1: Comencem, vinga. Els processos selectius que hi ha oberts actualment a l'Ajuntament, val? Són 11 places. Les anem a recordar, eh?
0: Vinga.
1: Hi ha una plaça d'arquitecte tècnic, una altra d'auxiliar de serveis, una de tècnic d'orientació laboral, una altra d'oficial de primera de jardineria, una d'oficial de primera de manteniment i serveis... també hi ha una borsa de treball de dinamitzadors, dinamitzadores, que està oberta. També està oberta la borsa de treball de professors de música en l'especialitat de flauta travessera, la de tècnic especialista en informàtica. Després tenim 4 places d'agent de carrera de la policia local, un tècnic o tècnica d'esports i, per últim, un oficial de primera, cap de colla.
0: Suposo, Àngels, que totes aquestes ofertes les trobem
1: a la web de l'Ajuntament, sí. Processos selectius en curs, sí.
0: Perfecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs ja sabeu, un món de possibilitats, 11 places, ara mateix mireu les bases i la gent que es vulgui presentar té temps, no?
1: Té temps, sí, sí.
0: Molt bé. Més ofertes laborals.
1: En aquest cas és una empresa de serveis que està buscant una persona perquè faci d'auxiliar d'ajuda a domicili per tenir cura d'una persona dependent i del seu entorn. Ha de tenir experiència en atenció a les persones i és preferible que tingui també formació. L'horari que ha de fer aquesta persona és de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Una altra oferta...
1: Sí, en aquest cas és una empresa del municipi que es dedica a la fabricació i al muntatge d'allotjaments de glamping. Necessita un arquitecte de projectes i producció per dur a terme les següents tasques. Disseny i desenvolupament d'allotjaments, principalment d'estructures de fusta. Elaboració de plànols tècnics i documentació de projecte, preparació de pressupostos complets i estudi de costos, i assessorament i seguiments de clients durant les diferents fases. També s'haurà d'ocupar de la gestió de compres i seguiment de proveïdors i de cercar solucions tècniques i optimització de processos constructius. En aquest cas, la jornada de treball seria de dilluns a divendres, de 6 del matí a 2 del migdia.

0: Tenim alguna oferta més?
1: Sí, també fem recerca d'un monitor de lleure inclusiu per dur a terme l'acompanyament i el suport de joves amb discapacitat durant les activitats del casal d'estiu, per fer la dinamització de tallers artístics, creatius, esportius i de lleure. També que fomenti la participació, la inclusió i l'autonomia personal i que faci suport en les sortides, activitats comunitàries i treball coordinat amb l'equip educatiu. Requisits: ha de tenir el títol de monitor del lleure o formació relacionada amb l'àmbit social, educatiu o artístic. Experiència mínima de 12 mesos en activitats de lleure, d'inclusió social, discapacitat o atenció a infants o joves.
0: Doncs ja sabeu, si teniu interès per alguna d'aquestes ofertes que ens ha portat avui l'Àngels Rial des del Departament d'Ocupació, us podeu posar en contacte amb ells.
1: Sí, us recordem això, que per apuntar-vos a una oferta heu d'estar inscrits en un servei local d'ocupació. Val? Llavors, per fer-ho, podeu demanar cita de manera presencial o per telèfon. I per telèfon seria el 93 566 7004 i si no, truqueu al telèfon de sempre de l'Ajuntament, que és el 93 572 1170 i marqueu l'extensió de la borsa de treball. Val? També ho podeu fer de manera presencial. En aquest cas, doncs, venint al carrer Sant Isidre 1113, us atendrem cada dia de 9 a 2. Llavors, via web, a través de la web també podeu demanar, trobareu un formulari que també podeu demanar qualsevol cita o fer qualsevol consulta. I, bueno, això, de recordar-vos que l'horari d'atenció al públic és cada dia de 9 a 2.
0: Perfecte. I ja per acabar, doncs, recordeu que de cara a l'octubre, setembre-octubre, començaran de nou les formacions, no?
1: Sí. En aquest cas, us recordem que al setembre durem a terme el curs de competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. En aquest cas es durà a terme el 28, 29 i 30 de setembre al Casal de Cultura i l'horari de matins de 9 i mitja a 1 i mitja. I llavors, de cara ja a l'octubre, faríem el de com reinventar-se laboralment després d'emigrar i aquest també el farem al Casal de Cultura. Aquest dura un dia més, seria el 26, 27, 28 i 29 d'octubre i seria de matins, també de 9:45 a 1:45.
0: Doncs aquestes són les propostes que ens porta avui la tècnica d'intermediació laboral de la bossa de treball, Àngels Rial. Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera. Gràcies a vosaltres.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs continuem amb l'agenda al Mugent i ens anem directament cap a l'Escola Mugent. Aquestes gravacions, ja sabeu, s'han fet exclusivament a l'escola per als alumnes de quart de primària. Escoltem ara el Lucas Vargas i Lulú Salvador. Ens porten els seus acudits.
4: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc el Lucas i aquest és el meu acudit. Quin és el súmum d'un submarinista? Ofegar-se en un got d'aigua.
8: Hola, sóc la Lulú Salvador i aquest és el meu acudit.
9: Amic, per les nits dic un més dos, què em passa? Diu l'amic. Pues ves al metge. Va al metge el dia següent i li explica. Metge, estic sempre per les nits dient un més dos, i diu la metge. Fàcil, ja sé què et passa. Diu, tu tens estrès.
10: Us han agradat?
11: Esperem que sí!
12: Moltes gràcies per seguir
11: a la gent mullent.
13: Adeu!
3: Gràcies, gent mullent. Fins aviat.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
14: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
15: A la butxaca.
16: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
17: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
18: Vale. I em mira les coses
17: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
19: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
20: No, sisplau, quin fàstic.
21: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: El Departament Municipal de Cultura i Festes ja té preparada la programació dels tallers del curs per al Casal de Cultura. De fet, l'oferta del proper curs inclou un total de 9 tallers de dansa, salut, manualitats i d'altres. Avui hem convidat a la tècnica de cultura, l'Anna Poderoso, justament per parlar de les inscripcions. Bon dia i benvinguda, Anna.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Com portem les calors?
1: S'està fent difícil, la veritat, aquests darrers dies.
0: Aquest any és durillo, amb aquestes onades de calor. Suposo que allà al casal esteu superbé.
1: Doncs mira, sí, perquè darrerament s'han fet algunes actualitzacions a nivell de climatització i ens han permès millorar, bueno, el confort per les persones que hi treballem i també per acollir les usuàries que vindran de cara al proper curs. Les millores es van fer acabant aquest passat curs i bé, llavors...
0: Ara esteu bé,
1: sí.
0: Perfecte. Ja vam veure també doncs, l'exposició de treballs, que sempre també és una exposició molt maca, que deixa al descobert per tota la població totes aquelles activitats que es fan i es ofereixen aquests dies, no? Que això parlarem ara. Però molt d'èxit, no? Nunca baixa totes les activitats que feu al Casal de Cultura any rere any i ja en portem molts, Anna. És un èxit.
1: Estem molt contentes perquè, efectivament, doncs, la gent respon positivament a l'oferta que promovem. Hi ha anys que hem tingut més programació, hi ha anys que hem tingut menys. De cara a aquest curs vinent hem ajustat d'acord amb la... amb la demanda que hem tingut en el darrer any, però sí, hi ha gent que des de fa moltíssims anys, però molts són molts, potser farà 20 anys que venen al casal a fer els seus tallers, no? És la seva estona.
0: És veritat, és un moment de desconnexió per moltes dones i homes que acostumen ja a estar a la guai, atents a aquestes inscripcions. I de vegades fins i tot fan cua i corren, perquè això s'acaba, és com un gelat, s'acaba de seguida. Anna, explica'ns una mica què trobarem, perquè a més m'han explicat que heu ampliat alguns tallers que tenen molt d'èxit i us heu vist una mica l'obligació d'ampliar, no?, aquestes ofertes?
1: Sí, dintre de les possibilitats que nosaltres tenim, perquè tot això es fa amb un pressupost concret, doncs, com dèiem, doncs hem ajustat. Ceràmica és el taller que aquest any ha tingut més demanda i bé, hem vist que sí, que ens ho podíem permetre i hem doblat, diguéssim, dos torns més. Hi havia el curs passat i els anteriors es feia els dimarts, hi havia el torn de les 4 i el torn de les 6, i ara també hi haurà un altre torn a les 4 i a les 6, els dijous.
0: Què passa amb la ceràmica? Perquè hi ha aquesta bogeria.
1: És una activitat molt de gaudi, molt terapèutica, molt de... Clar, tu crees amb les teves pròpies mans. A mi, per exemple, personalment m'encanta veure productes que jo mateixa hagi pogut generar, no? I en aquest sentit, ara mateix és tendència absoluta. A més, la mitjana d'edat en aquest taller ha baixat ostensiblement des de fa un parell d'anys. Sí. S'ha posat de moda.
0: Hi ha molta gent jove, no?
1: Sí.
0: Està molt bé, està molt bé. La veritat és que és una experiència superguai, allò de poder tocar, no? I fer i crear. És algo que tothom hauria d'experimentar i que sigui una vegada a la seva vida.
1: Sí.
0: Ceràmica, tallers de ceràmica. Doncs sí. Aquí tenim 4 torns i tots a l'abast de totes les persones que vulguin, perquè encara no s'ha obert les inscripcions, encara esteu a temps. Anna, explica'ns si hi ha alguna sorpresa. Abans d'anar ja una mica... Hi ha algun taller, no?
1: No, tallers nous a nivell d'oferta estable, és a dir, els que comencen a l'octubre, que enguany començarem el 28 de setembre, diguéssim, no? És aquella setmana que comença l'octubre. Doncs a nivell d'aquests tallers estables d'octubre a juny no hi ha novetat, són els mateixos que s'han realitzat aquest any. hem canviat la data i horari del taller de salsa i bachata i roda cubana, que anava els dilluns ja a la nit. Ara l'hem posat dijous de 7 a 8, uh-huh. esperant que, bueno, que sigui una franja...
0: Més
1: no?
0: adient, no?
1: Sí, més adient. I el que sí que tenim intenció des de l'equip de cultura, perquè veiem que el Casal de Cultura és un pol d'atracció i de generació de comunitat i d'iniciatives, volem promoure-ho això, i ara per finalitzar el curs, diguéssim, que s'han promogut diversos tallers com càpsules, no? Mm-hmm. Vam fer un taller de, precisament de ceràmica, de creació de... Podies venir a crear el teu joc de sushi, o alguns altres tallers... d'un dia, de dos dies, no? El de transfer, el de decoupage. Volem promoure càpsules. Aquesta oferta no ha sortit, aquesta oferta anirà sortint i l'anirem difonent a través de les nostres xarxes i avisant, també informant a les persones usuàries. Mm-hmm. I bé, bueno, volem dinamitzar-ho tot el possible. Sí? I que la gent conegui el casal, qui no el conegui, i fer d'aquest equipament un espai de relació i de generació d'iniciatives.
0: Va ser molt interessant. Mm. Doncs tornarem a parlar d'aquestes petites càpsules que també ens conviden a fer activitats. Mm. Anem a recordar que hi ha clàssics i que tenen molt d'èxit.
1: Mm. Sí, el ioga és un clàssic. Mm. Funciona superbé, mantenim els mateixos torns i també un altre taller que funciona molt i molt bé per l'àmbit de la salut és el Pilates. La pintura està tenint molt bona acollida. Bé, Valls de Línia també, per suposat. Valls de Línia, en aquest municipi, li agrada molt pues aquest tipus de ball, no? I sempre tenim, bueno, ens responen a l'oferta, a la crida. Sí.
0: Molt bé. Del ioga passem?
1: Del ioga, doncs, com deia, passem al Pilates, passem als Valls de Línia. Sí que és cert que d'hipopressius havíem notat mm-hmm. un descens i aquí passarem a oferir un torn per setmana. S'oferien dos i aquest sí que passa a un torn amb el mateix horari, els dijous d'un quart de 4 a un quart de 5. Però bé, com et deia, l'oferta estable es manté igual, amb mm-hmm. aquesta pujada de doblat, hem doblat els torns de ceràmica, hem canviat l'horari de salsa i sí que s'ha baixat el d'hipopressius i la resta roman igual, sí.
0: Llavors tenim pintura, restauració...
1: Restauració, patchwork, el patchwork també funciona molt bé, les usuàries són molt fidels i...
0: També de fet, han fet coses molt xules,
1: xulíssimes. A l'exposició hi havia peces, hi havia uns ninos increïbles, les bosses que... Bueno, és això que dèiem, no? De generar coses per tu mateixa i amb les teves mans, dona una satisfacció molt, molt gran.
0: I pregunto, una persona que no té ni idea de patchwork, jo mateixa, mira, m'agradaria aprendre... També és un taller per anar a aprendre?
1: Sí, sí, sí, i tant. Tots, o la gran majoria, per no dir tots, que jo diria tots aquests tallers ofereixen l'oportunitat de no només practicar, sinó aprendre des de zero, sí, uh-huh. i tant.
0: Doncs és una oportunitat única que tenim a Montornès i que hem d'aprofitar, a més en un lloc que també s'està molt bé, que és el Casal de Cultura. I no sé si ens queda recordar, això sí, sí. Quan comencen les inscripcions, perquè venim amb temps, eh? De vegades parlem amb els nostres convidats que ja no n'hi ha inscripcions, que s'han exhaurit, no és el cas, l'Anna Poderoso ha vingut amb temps i tenim encara que no s'ha obert l'oferta d'inscripcions. Quan comencen?
1: Doncs mira, les inscripcions aniran com els darrers anys, les farem en línia, però també per aquelles persones que vulguin que els hi donem suport, farem atenció presencial. Dilluns a les 4 de la tarda s'obrirà el portal d'inscripcions.montornès.cat per tothom. És a dir, si algú entra en aquest enllaç i veu que no li surt res, que no s'espanti, perquè s'activa a les 16:00.
0: Ah, perfecte.
1: Sí. Llavors, l'atenció presencial serà dilluns de 4 a 8 de la tarda uh-huh. i dimarts també de 4 a 8. Llavors, dimecres passarem a fer matí de 10 a 2, dimecres i dijous. Ho fem així atenent a l'experiència dels darrers anys. El primer dia és el que hi ha més, més demanda, més necessitat, i, però val a dir que cada vegada més està augmentant cada any més la inscripció de les persones que ho fan en línia, des de casa seva, o pots fer amb l'ordinador, el mòbil, et pot ajudar algú.
0: Qualsevol.
1: Sí, és un sistema que no és difícil, és bastant intuïtiu, s'han de posar les dades, s'ha de triar el taller, s'han de clicar les típiques coses, no?, d'accepto i posar les dades bancàries, perquè després es fa el cobrament durant tot el curs, i s'ha de finalitzar fent el pagament.
0: Durant el curs, a més, deixeu obertes les inscripcions, sí, per si algú es dona de baixa, algú es dona d'alta, i amb places lliures que tothom pugui accedir.
1: Correcte, sí. Si algú veu que del seu taller no queden places, no li deixa seleccionar, vol dir segurament que aquell taller ja està complet. Llavors el que recomanem és que ens contactin. Ens poden fer un correu a casalcultura@montornès.cat o intentar contactar a través del web municipal en el contactar, no? I llavors nosaltres, o apropar-se al Casal de Cultura, ara en horari d'estiu estem els matins, de manera general, excepte aquests dies que et deia que estarem fent inscripcions a la tarda, el 13 i el 14, i llavors generem llistes d'espera i durant tot el curs anem fent crida conforme se'ns van donant de baixa.
0: Clar, això també és interessant perquè t'apuntes, no agafes plaça, però estàs en una llista d'espera, en qualsevol moment pots entrar. Els pagaments es fan abans que comenci el mes, després, com funciona?
1: En el cas de les inscripcions, nosaltres no tenim una quota de matrícula, es paga directament al mes. I el mes que estarà pagant la persona ara, la setmana que ve, que s'inscrigui, és el mes primer, el mes d'octubre. Sí, llavors, aquest pagament es fa amb targeta. Ha de ser amb targeta a través del procés d'inscripció en línia, que és el mateix que fem servir nosaltres, les companyes de cultura, quan donem suport presencial a la gent que ens ve a veure al casal perquè l'ajudem a fer la inscripció. Però demanem les dades bancàries perquè la resta de mesos venen domiciliats per rebut bancari. I és per això que demanem totes aquestes dades que et deia abans. També segueixen havent-hi les bonificacions, com que és un servei públic, això té un preu establert que tothom, tota la ciutadania, pot consultar l'ordenança que ho regula, i llavors fem bonificacions del 25% sobre el preu a persones que estiguin a l'atur, persones que formin part d'una família nombrosa, sí, monoparental, o persones menors de 30 anys també.
0: Doncs ja sabeu, de totes maneres, si us apunteu a un curs que és de tot l'any i per qualsevol motiu doncs no us agrada, no, mira, això no és el que jo pensava, també us podeu esborrar, no?
1: Sí, correcte. L'únic que demanem és que com girem uns rebuts, i això, bueno, és una tramitació que treballem amb la Diputació també i tot plegat, sí que demanem que qui vulgui donar-se de baixa ens avisi abans del dia 20 del mes.
0: Clar, en curs. Anterior.
1: Sí, correcte. Perquè si no, nosaltres ja hem fet aquella burocràcia d'enviar les dades i tot plegat, que això triga uns dies. Llavors, l'únic requisit és aquest, ens poden trucar, poden venir, ens poden enviar un correu, demanar la baixa i ja està, i la tramitem.
0: Doncs per qualsevol dubte, ja sabeu, casaldecultura@montornès.cat, teniu el telèfon de sempre, el 93 572 17 19, podeu contactar amb elles i qualsevol dubte, consultar. Sí que és veritat que hi ha un calendari, quan comença, quin dia comencen els cursos i quin dia acaben?
1: Doncs mira, començarem tallers el 28 de setembre, que és un dilluns. Si el taller, per exemple, posem per cas ceràmica de dimarts, va dimarts, doncs començaran dimarts 29.
0: Clar.
1: És a dir, aquella setmana és la d'inici i finalitzarem el 21 de juny de 2027.
0: El 21
1: Llavors,
0: de juny.
1: Sí, en el tríptic de difusió hi ha tota, bueno, hi ha els mitjans de contacte que ara esmentaves tu mateixa, i el calendari per saber quins dies seran festius, quin no.
0: Els festius, doncs, no hi ha classe.
1: Ah, efectivament, no hi haurà classe, doncs els dies que són festiu nacional o festiu local o les vacances de Setmana Santa o de Nadal, que aquí anem una mica com les escoles.
0: Clar. Doncs em sembla que no ens queda més que convidar a tots els veïns i veïnes de Montornès doncs, a fer una ullada a totes les propostes que tenim, que no hem de sortir de Montornès, que les tenim a Montornès, que hi ha un ambient molt agradable. Al Casal de Cultura també trobareu gent doncs, que atendrà les vostres necessitats. I convidar a tothom, no, Anna?
1: Sí, sí, sí, sí. Sobretot volia fer l'incís també això, qui pensi que funcionaria molt bé alguna iniciativa, algun taller que no oferim, alguna cosa, perquè nosaltres, com et deia, estem pensant en càpsules formatives, en tallers de més curta durada o això, però ens agrada molt que la gent vingui a dir-nos, ostres, doncs podríeu fer, no ho sé, ganxet, podríeu fer vitrall, podríeu fer bijuteria, podríeu recuperar cosmètica natural. Necessitem també tenir una mica prendre el pols de l'interès de la gent per poder tirar endavant una cosa i que hi hagi un mínim d'inscripcions. I animem a tothom a que s'adreci a nosaltres per poder proposar-nos i veure si és factible i ho tirem endavant. Tenim moltes ganes de que sigui un espai cada dia més viu.
0: Doncs com sempre, Anna, gràcies per estar amb nosaltres aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès i que vagi tot molt bé. Tornarem a parlar de les activitats i d'altres propostes perquè tenim a tocar també Festa Major.
1: Sí.
0: I això dona molta feina.
1: Ah, efectivament, sí. Sí, sí, amb moltes ganes però molt concentrades també.
0: Doncs tornarem a parlar. Com sempre, Anna, gràcies.
1: Gràcies per invitar-me.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Radio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili Garcia. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Marmellà. Agents de rurals, bombers i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat avís per calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar els 44 graus i a Barcelona gairebé els 41, arribant al valor màxim en més d'un segle. I unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat 3 persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Puto despertador.
7: Puto despertador.
8: Museu Particular. Capítol 1. El despertador.
9: Ei, Anna.
10: Hola, Àlex.
9: Què? Parlem del despertador?
10: Oh, vinga, va.
8: Museu Particular.
9: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el qui hauríem de, no és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem, I també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar, i després precisament aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar, no. Saps? Jo el que faré serà vetllar per tu resant els déus. Aleshores, clar, pateixes, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així... I un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? No aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? Dels ordres en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
10: Almenys fer-ho bé, no?
9: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos o aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 i 8 també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, jura, al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració, i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporant. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment, de més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador. Per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell. Ell era rellotger i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Radier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
10: Ja, malament.
9: Malament, havies de...
10: O a les 5 o a les 6.
9: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix, i va crear doncs, també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat a l'auge del capitalisme i de la industrialització, és a dir, és importantíssim, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context es comencen a proliferar. En molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, vull dir, era l'iPhone 16 de la època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
10: sí,
9: no?
10: Sí,
9: què era, doncs, aquell car, mateix no? any una barra de un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
10: Mare
9: i un
10: meva.
9: Litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador en valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
10: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
9: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
10: Una persona humana anomenada despertador.
9: Efectivament.
10: Que no dormia mai.
9: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, no estava subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
10: Que agradable.
9: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Perquè, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
10: Clar, no... Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
9: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
10: S'agafa la baixa.
9: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena doncs, d'objectes, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de una miqueta, no?
10: Quatre padrins, jo que sóc com una seu de padrina, i
9: exacte.
10: Ja ho veig. Sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors, ja
9: doncs
10: ho veig.
9: Doncs sí, és això. Com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador. Uh-huh. Una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús de, del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també de, doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs, tenir aquest, aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
10: Veus? Soc visionària. No?
9: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, de, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, diguem digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i de més, que no fan res més que dir-te l'hora
10: i sonar quan
9: tu els programes. Doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més, més saludables.
10: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
9: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
10: Jo és que a casa meva, bueno, tu hi has estat a casa meva, i bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
9: Sí, com n'han de tenir la resta, si els tens tots tu.
10: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
9: Déu-n'hi-do.
10: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
9: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que, no, de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
10: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a todas horas. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però aquest és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent
1: sí,
0: no ho pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets, sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent... potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix i només tenia 28 anys quan el va fer, realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura, i com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment.
1: No.
0: Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però endavant.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de polsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà. I realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus marès, així, trobareu aquest... utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any, es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí, al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps.

0: del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre... sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: De moment tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, el podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims, mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són 4 línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper, amb Time After Time, i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Faitar!
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol. No és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort, però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
3: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació a nivell més emocional.
1: De fet, m'imagino que és diferent perquè quan parlem d'una pèrdua saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un, evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
3: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no? A tornar a una certa normalitat prèvia. I altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar en els processos.
1: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
3: Realment és més com un marc explicatiu més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no? Com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no? Que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació, que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després a la depressió, que també és un terme que tenim aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així, i realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més com un procés lineal en aquest sentit.
1: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia hi és, no?, en tots els processos, perquè, clar, quan estàs parlant de dol és una cosa que d'entrada et costa d'assumir, no? No és un procés allò, et trobes en una situació que no és del teu agrat.
3: Sí, i a més es veu perquè encara que sigui un procés de pèrdua per una persona al qual li ha hagut un procés d'enfermetat previ, que podríem potser arribar a entendre, potser aquesta persona ja estava com una mica més el dol més anticipat, encara i així, aquesta sensació inicial com de que la ment no connecta a vegades amb la situació és completament normal. O sigui, és que és, en les primeres etapes del dol és molt habitual que sempre tinguem com aquest punt una mica de, a vegades, inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
1: Eric, deies, ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no? Que es defineix així, perquè dius, no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa, ja han hagut dues que has dit, aquestes no m'agraden. La terminologia, si més no, el sí. Tema de negociació i acceptació.
3: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va. La ràbia jo crec que es pot entendre cap on va. La depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que depressió, perquè això implicaria una altra cosa, també entenem per on va. Però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final, moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, potser s'hagués evitat aquesta situació, però segueix sent una etapa que sempre, com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
1: D'entrada diries ja amb què negocies, amb tu mateix,
3: clar,
1: serà,
3: és
1: no?
3: Que són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer, hi ha models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs, i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos, sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no ho puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir, doncs, un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, es que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en procés de dol és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no? Que dius a consulta, en aquesta conversa amb les persones, doncs facilites.
3: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels processos més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida, hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar en un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, però al mateix temps la societat ens empeny una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal el que sent, i la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no? Què consisteix el dol? Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, no has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
1: Mm-hmm. T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que no ha marxat, que quan un l'han anunciat que, doncs, una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
3: Són coses diferents, sí, perquè al final, quan és per una pèrdua, es treballa d'una certa manera. Quan és sobre un procés d'enfermetat, segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent, i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermetat, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti, però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada. O potser, si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema, quan és la persona la que s'està treballant per al seu projecte final de vida, tot el que sigui el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i inseguretats, jo crec que normalitzar que puguin estar, crec que també és una mica el camí en aquest sentit.
1: L'Eric fa servir allò, s'ha de normalitzar, no? Ho has dit allò abans, ara sí. També s'ha de normalitzar, s'ha de parlar més en qualsevol edat. És a dir,
3: sí.
1: També?
3: Sí.
1: No? Allò que deies, estem en una societat que sí, s'ha de parlar, però anem ràpid, eh? Anem per feina i...
3: Bueno, que hem fet moltes vegades amb els nens, potser ara, bueno, ja no dic ara ni abans perquè cadascú fa una mica el que pot, però sí que és veritat que tenim la tendència una mica a voler protegir, dic entre cometes, encara que no se'n vegi, a voler protegir els infants, no? I els infants han d'estar implicats en les pèrdues també, dins del que poden ells, evidentment, el seu llenguatge entendre, no? Evidentment no es parlarà igual a un noi de 13 anys que a un noi de 6 anys, no? Però han d'estar implicats. Aquella tendència de no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret d'acomiadar-se, a entendre el que està passant, perquè si no, al final és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també. I per als nens tenen dret també a estar implicats.
1: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
3: Al final hem de poder parlar amb ells, també del que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens en aquest sentit. Des de molt d'emprenedat edat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i escolta, doncs l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com et sent, vol anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressaran una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després, a lo millor hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
1: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi doncs, provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
3: És una part molt important i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet de que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica, i a vegades pot ser simplement donar-me els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en els grups de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional, però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendim una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant, doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
1: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria, no? En aquest espai del FEMA Salut, sempre ens diu hem de ser una mica generosos amb nosaltres mateixos, sí. No? I també doncs permetre'ns, no? De fugir d'aquesta culpabilitat de dir és que estic fent això i ara ja no hi ha l'altra persona i et sents com malament, no? Fins i tot de riure, potser.
3: Això és un tema molt important i se nota que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent perquè moltes vegades quan estic en un procés de dol tenim culturalment i per tradició una mica la manera de viure'l des de la pena, de la tristesa, no? Se'ns ha inculcat una mica així, en altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim tenim aquesta cultura una mica, i llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual ens raïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai i una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural. Perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Mm. Llavors ens hem de permetre, a vegades també, el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents. Doncs potser, doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de... I si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, potser la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
1: Comentaves que feu grups d'adult, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no?, de benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup reforça, és a dir, no?, ajuda al no sentir-te sol, al dir, doncs mira, hi ha una altra persona que es troba en una situació similar a la meva, o fins i tot dius, i de què em queixo, no?, si aquesta persona ho està, no sé.
3: No, però sí que el que fa sí que és molt el tema de poder donar espai on no has sentit les persones jutjades, no?, en aquest sentit, perquè moltes vegades ja anem una mica en la màscara de he de fingir que estic bé perquè no em preguntin, perquè se'm pregunten i no estic bé, encara hi ha comentaris de que ja toca avançar, i els grups des del principi s'intenta que ja trenqueu una mica aquests consells buits una mica, que sempre dic, que normalment s'intenten donar des d'un, la major part de la gent, des d'una, intent d'ajudar, però que no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltades i que puguin parlar obertament de com es senten, i aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit, i a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altre, s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
1: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però dèiem que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: clar,
3: sí.
1: Perquè dèiem que l'abordatge ha de ser diferent.
3: Sí, evidentment. El dol per una pèrdua d'una persona, doncs, s'abordarà d'una manera, i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físics o més inclús d'enfermetat, es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no?, per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar el dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
1: I dèiem allò, es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no? Bàsicament.
3: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar i també hem d'aprendre a escoltar, no?, una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades entre ells mateixos hi ha aquest clima de conversació respectuosa, respecten els tons, respecten les emocions alienes, i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però, evidentment, sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet aniran entrant, doncs, les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
1: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena o no? O hi ha persones que tenen eines suficients per en sortir-se soles?
3: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen, o perquè potser crec que no és necessari, no? El tema de que entris en un grup o no té tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport, i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, doncs potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit, no?
1: I Eric, has dit tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, has dit allò muntanya russa. Pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé i al cap d'un temps tinc una recaiguda. Per
3: sí,
1: què? No?
3: Sí, sí.
1: Allò de dir, pensava que ho havia superat i no.
3: I jo tampoc ni li diria recaiguda. Sempre soc molt amb els termes i intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com... I ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. escolta, el tema de que tu estiguis passant per una altra persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa càrrega emocional, per mi això no és una recaiguda, per mi això pot ser molt normal en aquest sentit. Al final, un dol no implica que d'aquí un any, dos o tres, no pugui tenir tristesa quan penso en la persona, però l'única diferència és que també entraran altres emocions, simplement. Llavors, inclús dins d'aquest model una mica més conegut, que no dic que no sigui... Que estigui malament, sinó dir que m'agrada més veure com unes guies molt àmplies, no? S'entén que la part de tristesa és quasi el final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
1: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és...
3: Pot aparèixer. I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal i la idea és que, igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després me recordo alguna anècdota i pot aparèixer una altra emoció. Mm-hmm. Però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
1: De fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia. Sí. Doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari. I tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
3: Sí, sí, clar, al final el tema torna mateix, si estem parlant de normalització...
1: No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja, això ja ha passat, passo pàgina... Exacte. Passo pàgina de forma relativa, no?
3: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs, pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, d'una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar, o sigui, una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot, i això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada vegada que obro el caixó no un impacte molt gran, sinó espaiar-lo en el meu dia a dia.
1: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai, mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia el meu pare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Mm-hmm. Entenc que...
3: Sí, perquè no? A més, segurament quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat, en aquest sentit, no?
1: Uh-huh.
3: En canvi, si m'ha agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments, i sempre tancar-ho tot en un caixó, és que ja només fer aquest comentari segurament tindrà un pes molt gran en mi, tindrà una incidència molt gran. I per això el tema de normalització, perquè l'impacte emocional també, quantes més vegades parlo del tema, més m'acostumo també a parlar del tema, l'impacte emocional, doncs si en principi està en un 100, després anem poquet a poquet baixant una mica i em permet tornar a parlar de la persona, tornar a funcionar diferent.
1: Bé, l'Eric ens ha parlat això de muntanyes russes, ara que estarem a l'estiu i que molta gent visitarà els parcs d'atraccions, doncs que sapigueu que la vida també té això, que sí, és una muntanya russa, i mai saps allò si et toca estar a dalt o a baix o per on pararàs. Així que l'hem d'afrontar el millor possible, i sobretot jo crec que del que ens ha dit l'Eric, dues coses claus són parlar-ne i escoltar.
3: Jo l'únic la recomanació, per tant, una mica, si em permet, seria que si tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar, preguntem què necessites. I a partir d'aquí, el que puguem fer.
1: I si no necessites res, estàs al seu costat i ja està.
3: Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
1: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu si no ens retrobem.
3: Igualment, a vosaltres.
1: Si no ens retrobem a aquesta temporada, però segurament que la propera que sí que hi serem nosaltres. Que vagi molt bé, adeu-siau.
3: Igualment, gràcies.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un
2: eh?
3: Un circuit circular.
2: Que role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I, per tant, busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat a la deixalleria, mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta, a la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer, eh?
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
4: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
5: Bon dia, doncs treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sant Donat, Gavà, Tot això, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
6: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap focus secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
4: Endavant, Alejandro Paulino. Encens?
5: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària que ahir van ser decisius per permetre el foc.
4: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
5: A vosaltres. Adéu.
4: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
7: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de quarts de 12 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb tres persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
4: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale.
1: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sentmenat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40, 44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre. I és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
10: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats, empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres d'hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: A Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més agressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: És molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

Per la seva veu escardada i potent, va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en elogis cap a Patri Guija, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: He's an independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: Why I choose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante.

0: 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
1: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
12: Sabies que...
13: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
3: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
14: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
1: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
15: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del

0: Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
1: Prova pilota a dos ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
2: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
1: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
2: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
1: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
1: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
4: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran.
1: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
6: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
7: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
6: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
7: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
6: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
1: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LV-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
2: Pere Roquer, president de Saja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
9: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
2: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
1: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
10: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
1: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
5: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats, empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això, hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit es poden fer coses, ells també coneixen la feina que fa l'ATC, també l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes, nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
2: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
1: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els 3 mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
1: Són 3:45, atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
19: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
20: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
21: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer, i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
20: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
2: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
2: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
2: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
1: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
0: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
22: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
1: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial, amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
7: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
4: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, el de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de 2 temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Paralluello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès. De la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament, diumenge, recordem, tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
2: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que es reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just Desvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
5: Bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que estem de dijous, de juernes, aquí a Ràdio Montornès, i això toca celebrar-ho. Com, doncs, preparar-nos alguna beguda així fresqueta, ben bona, i escoltar Ràdio Montornès. Jo crec que amb això, amb aquest combo, ja ho teniu tot per passar una molt bona estona i que doncs, la tarda del dijous passi una miqueta més ràpid, que els divendres encara són millor. Però avui, en aquesta tarda, tornem amb informació, diversió i entreteniment, com sempre, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele també de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, m'acompanya el Sergi Lombardo de la part tècnica. Bona tarda, Sergi.
6: Bona tarda, Mireia.
5: Tu que ets molt cafetero, Sergi.
6: Sí.
5: Quant dura la cafeïna al cos? O sigui, un cafè, quantes hores et pots
6: efecte? Jo crec que cada cop menys, perquè m'haig de prendre més cafès perquè em faci l'efecte.
5: No, perquè a vegades un es pren un cafè, els que no som de prendre cada dia, un cafè a les 5 o les 6 de la tarda i jo sóc d'aquelles que no dormo.
6: Sí.
5: I m'he pres un aquest matí, fixeu-vos l'hora que és, i jo em noto encara així com espitosa,
6: sí,
5: és a dir, vinga, a tope.
6: Una mica excitada.
5: Sí?
6: Jo no tinc aquesta sort.
5: No, de fet, m'he pres el cafè amb una amiga que hem quedat per esmorzar, ja cadascuna ha fet les seves coses a casa seva, no? Que si netejar i tal, i en ayunes aguantant per després fer un bon esmorzar, i estàvem parlant i no li sortien les paraules i em deia, com noto que no m'he pres el cafè a primera hora només aixecar-me.
6: La teva amiga és com jo.
5: Sí, i dic, en sèrio? Pues és que
6: li
5: això no pot ser tampoc,
6: cafè,
5: eh?
6: Per engegar la maquinària.
5: Aquesta
6: sí.
5: Dependència no sé jo, eh? Fins sí, a quin
6: bueno,
5: punt.
6: Bueno, és que suposo que deu... Bueno, suposo no, té un component una mica addictiu, suposo, el cafè.
5: Sí,
6: però sí.
5: A veure, que diuen que és molt bo, eh? Jo m'han parlat un dia que prendre, no sé si deien dos o tres cafès, anava bé per la demència, era, no?
6: I,
5: per no oblidar-te de les coses.
6: I és un bon antioxidant, també. I té altres propietats, però bueno, és com tota la vida. No es pot abusar.
5: Exacte, tot en certa mesura. Però jo que normalment no em prenc per esmorzar.
6: Avui estàs hiperactiva.
5: Uau, sí,
6: eh?
5: I quan em prenc dos o tres dies seguits l'he de deixar perquè...
6: Veus, jo tinc l'efecte
5: sí.
6: Contrari. Avui no me l'he pogut prendre després de dinar i me noto que em falta alguna cosa.
5: A mi és que fins i tot l'olor em desperta. Deu ser ja psicològic, ja, però no aquell oloret quan pel matí que fa olor a cafè a casa.
6: I no t'enamora l'olor a cafè, no? Hi ha certes coses a la vida, jo és que sóc molt olfactiu, no? I...
5: A mi el cafè, l'olor del cafè, el que em porta quan era petita i a dinars familiars, així amb tota la família, 50-60 persones, no és el cafè de màquina, sinó el cafè aquest de la cafetera italiana que es fa al foc, aquest. Aquest té un olor diferent.
6: Aquest és el que utilitzo jo, el de la...
5: I em recorda sempre els dinars familiars de quan era petita.
6: I que t'impregna jo tots els racons de la casa a cafè. Clar, si t'agrada l'olor, doncs clar...
5: Per mi és molt nostàlgica.
6: Si fos pebrots vermells, segurament no m'agradaria aquesta olor. Aquesta
5: pues fa molt bona olor a la brasa, què voleu que us digui.
6: A mi doncs em fan un d'allò.
5: A mi m'encanten. Bueno, doncs després d'aquest petit incís així... Però és que tenia aquest dubte, mireu,
6: cafetero,
5: avui estic creativa, necessito saber coses. La qüestió és que també vull saber quins acudits ens deixen avui els nens i les nenes de l'Escola Mugen. Tenim amb nosaltres els acudits de la Nora Caballero i l'Helena Ferrer.
7: Ràdio Escola Mugen, el que més escolta la gent. Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
8: No us perdeu els d'avui, som-hi!
9: Hola, sóc la Nora i aquest és el meu acudit. Mamà, m'has de portar el doctor a arreglar ulls. Voldràs dir a l'oculista? Ah, jo pensava que l'oculista arreglava el cul.
10: Hola, sóc l'Helena i aquest és el meu acudit. Doctora, doctora, ajuda'm, estic enganxat a Instagram. Ho sento, no et segueixo.
11: Us han agradat?
12: Esperem que sí!
10: Moltes gràcies per seguir...
12: A la gent mullent! Adeu!
5: Aquest Instagram m'ha deixat, té com un doble sentit, no? No et segueixo de que no sóc follower teu i no et segueixo de que no t'entenc, no?
6: Sí,
5: així
6: sí,
5: com
6: sí.
5: Una mica per pensar,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, sí, ostres, el cafè, avui.
5: Has vist? Avui lo pillo todo. Bueno, doncs, aquests són acudits que ens han enviat des de l'escola Mugent, els nens i nenes de quart, que han gravat al col·le i que ens han fet arribar. Demà n'escoltarem dos més. Ara, de moment, passem al sumari de la tarda. Avui començarem parlant de les inscripcions per als tallers del curs vinent al Casal de Cultura, i és que aquest matí la tècnica de cultura i de festes, l'Anna Poderoso, ha estat a les mañanes de Ràdio Montornès i ens ha explicat com podrem fer a partir de dilluns aquestes inscripcions, quins són els canvis que hi ha en l'oferta i també quins altres tipus de tallers proposen per al curs vinent. Així que d'aquí uns minutets us portarem tota aquesta informació. També parlarem avui de les inscripcions de l'espai de joc del Centre Infantil Pintor Mir, que són aquesta setmana. Teniu fins demà per inscriure els nens i les nenes des d'I3 fins a Guisè. És un espai, com diu el nom, per jugar al centre infantil durant dues hores cada setmana i també amb els pares i mares. És una proposta molt interessant. Les inscripcions són per ordre d'arribada, així que si teniu pendent no trigueu. I també aquesta tarda, mentre aquí estem fent el programa a Ràdio Montornès, a Can Saurina, a baix, a la sala d'exposicions s'inaugurarà a 2:15 l'exposició de fotògrafs i fotògrafes d'aquí del poble. Són 14 artistes, 14 veïns i veïnes, que cadascú ha triat el seu tema i el seu format i han decidit exposar-ho. Ja és l'edició número 21, així que déu-n'hi-do, ja les que porten. Bé, per la ràdio ja han passat dos d'aquests fotògrafs i ens han explicat una mica la seva obra i ens han convidat a veure l'exposició, que podrem fer fins al dia 25. Si us ve de gust, doncs sabeu que avui els podrem escoltar. I acabarem avui parlant de Mago de Oz. Per què? Doncs perquè hem pogut conèixer, hem pogut veure, xafardejar el tràiler del biòpic d'aquesta banda que es diu Fiesta Pagana. Aquesta pel·lícula encara no té data d'estrena, estem allà pendents, però no hi ha cap data confirmada. Però per què ens interessa a nosaltres? Bé, a banda de que potser us agrada el grup, també hi ha un veí d'aquí de Montornès, l'Adrià Mondaray, que és un dels protagonistes de la pel·lícula. Fa exactament un any que va passar per als estudis de Ràdio Montornès, quan va tornar del rodatge i ens va explicar alguns detalls. I avui podrem escoltar el tràiler amb vosaltres i tornar a compartir algunes de les anècdotes i de coses que ens va explicar sobre el rodatge i la gravació d'aquesta pel·lícula. Super interessant tot el que us portem avui, a més de novetats musicals, de notícies i també d'algunes curiositats. Així que, amb cafè o sense, i jo espero que us quedeu, nosaltres comencem repassant els títols del dia. Comencem amb que l'Ajuntament ha decidit limitar la circulació de persones i de vehicles pels camins que donen accés a la zona del Parc de la Serralada Litoral. La mesura s'afegeix a les prohibicions de la Generalitat per l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Queda totalment prohibit encendre foc a tota mena d'espais oberts, utilitzar maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres de zona boscosa que pugui provocar deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, així com usar material pirotècnic i llençar o abandonar objectes a combustió. També se suspenen temporalment totes les autoritzacions concedides de crema de rostolls, també de pastures permanents, de restes de poda i de restes silvícoles. Aquesta tarda tindrà lloc la sessió plenària del mes de juliol, Com sempre, serà a 6:45 a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou de nou l'aprovació dels llocs de treball de l'any 2026, un punt que ja s'ha portat al ple en altres ocasions. Els regidors i regidores també debatran la sol·licitud d'una subvenció de fons de recuperació urbana, ambiental i social de barris per al programa Memòria i Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si aprovar la despesa del servei de tractament de residus que ha prestat el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental i també debatran l'aprovació i signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. A la sessió, entre altres punts, també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics i no recepcionades. La companyia Electrico 28 representarà l'obra Comunumu avui a les 7 del vespre a la plaça de Joaquim Mir. L'obra està protagonitzada per un grup d'animals que conviuen amb un model idíl·lic basat en un sistema de cures global. La proposta està adreçada a famílies amb infants majors de 3 anys. Així ho ha explicat la tècnica d'educació Marga Bernàtez.
13: D'una forma lúdica i divertida, diguéssim, però el que pretén aquest espectacle és reflexionar al voltant de les cures, de la importància de les cures, de la corresponsabilitat, no? De posar això, doncs, les cures al centre una mica, i a través d'un, doncs, espectacle on hi ha uns animals que s'han de fer cura d'un nou personatge que arriba, diguéssim, doncs és això, és aquest tema, i també combinat amb moviment i música, i que intenta, doncs, captar l'atenció de l'espectador, i és per famílies amb infants a partir de 3 anys.
5: L'espectacle compta amb el cofinançament del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat, del Govern d'Espanya i també de la Generalitat de Catalunya. L'entrada és gratuïta. I amb l'última cosa, amb la que és el de cadasca, aquest dissabte tornen les habaneres a Montornès. A partir de les 10 de la nit, a la plaça de Pau Picasso, el grup Porvó tocarà en directe habaneres clàssiques i noves, valsos mariners, balades, boleros, sardanes i també cançó catalana. Hi haurà servei de rom cremat a la mitja part. L'entrada és gratuïta. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Dilluns s'obriran les inscripcions per als tallers del curs vinent del Casal de Cultura. L'oferta inclou 9 tallers de dansa, salut i manualitats, amb un total de 17 torns. Hi trobarem ceràmica, pintura, patchwork, restauració, ioga, hipopressius, pilates, salsa i bachata i balls en línia. Com a novetat, amb motiu de l'elevada demanda, s'amplia el nombre de places per al taller de ceràmica amb 2 nous torns. La tècnica de cultura i festes d'Anna Poderoso ha explicat que en els darrers anys s'ha tornat un taller molt popular. De fet, ha indicat que la mitjana d'edat ha baixat.
14: Ceràmica és el taller que aquest any ha tingut més demanda. Hem vist que sí, que ens ho podíem permetre i hem doblat, diguéssim, 2 torns més. Hi havia el curs passat i els anteriors es feia els dimarts, hi havia el torn de les 4 i el torn de les 6, i ara també hi haurà un altre torn a les 4 i les 6 els dijous. És una activitat molt de gaudi, molt terapèutica, molt de... Clar, tu crees amb les teves pròpies mans. A mi, per exemple, personalment m'encanta veure productes que jo mateixa hagi pogut generar, no? I en aquest sentit, ara mateix és tendència absoluta. A més, la mitjana d'edat en aquest taller ha baixat ostensiblement des de fa un parell d'anys.
5: També hi ha canvis en els horaris de salsa i bachata i en el d'hipopressius. El termini d'inscripció serà del 13 de juliol a les 4 de la tarda fins al 16 de juliol a mitjanit. Es podran fer en línia i per ordre d'arribada al web inscripcions.montornès.cat o bé de manera presencial al Casal de Cultura. En el moment de la inscripció caldrà també abonar el pagament corresponent al primer mes. Així ho ha dit Anna Poderoso.
14: Les farem en línia, però també per aquelles persones que vulguin que els hi donem suport, farem atenció presencial. Dilluns a les 4 de la tarda s'obrirà el portal d'inscripcions.montornès.cat per tothom. Ho fem així atenent a l'experiència dels darrers anys. El primer dia és el que hi ha més demanda, més necessitat, Però val a dir que cada vegada més està augmentant cada any més la inscripció de les persones que ho fan en línia, des de casa seva, o pots fer amb l'ordinador, el mòbil. És un sistema que no és difícil, és bastant intuïtiu, s'han de posar les dades, s'ha de triar el taller, s'han de clicar les típiques coses, no?, d'accepto i posar les dades bancàries, perquè després es fa el cobrament durant tot el curs, i s'ha de finalitzar fent el pagament.
5: L'horari del Casal de Cultura la setmana vinent serà el dilluns i dimarts de 4 a 8 de la tarda i els dimecres i dijous de 10 a 2 del migdia. Les places per als tallers són limitades, però s'habilitaran la llista d'espera per a aquells que tinguin més demanda. Escoltem a la tècnica de Cultura i Festes d'Anna Poderoso.
14: Si algú veu que del seu taller no queden places, no li deixa seleccionar, vol dir segurament que aquell taller ja està complet. Llavors el que recomanem és que ens contactin. Ens poden fer un correu a casalcultura@montornès.cat o intentar contactar a través del web municipal en el contactar, no? I llavors nosaltres, o apropar-se al Casal de Cultura, ara en horari d'estiu estem als matins, de manera general, i bé, i llavors generem llistes d'espera i durant tot el curs anem fent crida conforme se'ns van donant de baixa.
5: També es mantindrà la inscripció oberta en aquells tallers on quedin places i s'admetin incorporacions. En aquest cas, caldrà apuntar-se presencialment a l'equipament. Poderoso s'ha mostrat contenta de l'acollida que tenen sempre els tallers. De fet, ha dit que hi ha usuàries que porten més de 20 anys seguint les formacions.
14: Estem molt contentes perquè, efectivament, doncs, la gent respon positivament a l'oferta que promovem. Hi ha anys que hem tingut més programació, hi ha anys que hem tingut menys. De cara a aquest curs vinent hem ajustat d'acord amb la demanda que hem tingut en el darrer any. Però sí, hi ha gent que des de fa moltíssims anys, però molts són molts, potser farà 20 anys que venen al Casal a fer els seus tallers, no? És la seva estona.
5: El curs vinent, els dels tallers del Casal de Cultura començarà la setmana del 28 de setembre. A més dels tallers anuals, la tècnica de Cultura i Festes ha avançat que durant el curs posaran en marxa formacions en format càpsula, com les que ja han pogut veure les darreres setmanes.
14: El que sí que tenim intenció des de l'equip de cultura, perquè veiem que el Casal de Cultura és un pol d'atracció i de generació de comunitat i d'iniciatives, volem promoure-ho això, i ara per finalitzar el curs, diguéssim, que s'han promogut diversos tallers com càpsules, no? Vam fer un taller de, precisament de ceràmica, de creació de... Podies venir a crear el teu joc de sushi, o alguns altres tallers d'un dia, de dos dies, no? El de transfer, el de decoupage. Volem promoure càpsules. Aquesta oferta no ha sortit, aquesta oferta anirà sortint i l'anirem difonent a través de les nostres xarxes i avisant, també informant a les persones usuàries. I bé, bueno, volem dinamitzar-ho tot el possible, sí? I que la gent conegui el Casal, qui no el conegui, i fer d'aquest equipament un espai de relació i de generació d'iniciatives.
5: Podeu consultar l'oferta de tallers del Casal de Cultura al web municipal montornès.cat. I ara anem amb una mica de música i una notícia també amb la que ens hem aixecat avui, perquè Bonnie Tyler ha mort amb 75 anys. No era tampoc gaire gran, però és la notícia que avui ha sacsejat al món musical.
6: Amb un artista amb cançons conegudes. Sí. O sigui, conegudes per tothom,
5: sí,
6: no?
5: Sí, sí, són clàssiques que a vegades potser no relacionem, jo a vegades no relaciono aquella veu, aquella cançó amb un nom, no? Com pot ser algunes
6: exacte,
5: de Bonnie Tyler,
6: sí,
5: doncs,
6: sí, sí.
5: I deia, que aquesta també és seva, no? I vas així recordant cançons. Doncs bé, avui per recordar-la, Sergi, quina cançó escoltem?
6: La de Total Eclipse of the Heart.
5: Doncs amb ella continuem a la intersecció i recordem Bonnie Tyler.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: Demà és l'últim dia per apuntar els infants i 3 a 6 de primària a l'espai de joc que ofereix el Centre Infantil Pintor Mir, ja per al curs vinent. Es tracta de 2 hores setmanals on els nens i nenes podran jugar amb altres infants de la seva edat i els seus familiars. La tècnica d'infància, Esther Bello, ens ha donat tots els detalls.
2: Mira, l'espai infantil està adreçat a nens i nenes des d'I3 fins a 6 de primària. És un espai de joc per jugar amb els seus iguals. Hi ha 3 grups, un grup és per I3, I4, I5, i juguen a la sala gran de Pintor Mir amb monitors, i primer, segon i tercer de primària ja pugen a les sales de dalt, i quart, cinquè i sisè també, per sobretot jugar a jocs de taula. S'escull un centre d'interès, a través del centre d'interès es fa joc, i els monitors van guiant durant tot el curs amb aquesta experiència a través del joc, que també els fa connectar amb coses que fan a l'aula i, per tant, complementar així el seu procés d'aprenentatge que fan a l'escola.
1: Mm-hmm. És a dir, que els pares i les mares deixen allà els nens, no?, que és una horeta...
2: Són 2 hores. Mm-hmm. Els petits venen els dilluns, els mitjans els dimecres i els grans els dijous, de 5 a 7 de la tarda.
1: Uau, déu-n'hi-do. I això és cada setmana, Esther, o és mensual?
2: Cada setmana. Mm-hmm. Tu tens fixa un dia per al teu fill o filla i són 2 hores. Una estona és per jugar de forma lliure, que hem de dir que el joc està una mica en crisi perquè no tenim tant de temps per jugar,
1: sí.
2: Que tenim superocupats els adults i de pas els infants. Llavors és un espai molt agraït per poder jugar lliurement allò que t'interessa. I després, la segona hora, és un joc més dirigit a través d'aquest centre d'interès que us explicava. Llavors, el que es fa és connectar amb coses que fan al col·le, ja de matemàtiques, de comprensió de lectora, de català, però a través del joc. Per tant, sense pràcticament que se n'adonin, continuen aprenent. I sobretot continuen fent relacions socials sanes. I de vegades ens oblidem d'aquesta part, en l'aprenentatge mm-hmm. dels nens i nenes.
1: Sí, a més estan aquestes horetes allunyades i allunyades de les pantalles, que això està molt bé, ja ho afegeixo jo.
2: Exacte.
1: Per la meva part. Es poden apuntar fins al 10, hi ha places, entenc, limitades, no?
2: Sí, l'espai infantil, les inscripcions són del 6 al 10 de juliol, hi ha places limitades, tenim entre 15 i 20, depenent de la tipologia d'infants, pel grup de I3, I4 i 5, unes 10 places per primer, segon i tercer i 10 places per quart, cinquè i sisè. I es farà per ordre d'arribada, ¿vale?
1: Vale.
2: O sigui, no farem sorteig en aquest servei, és per ordre d'inscripció, diguem.

0: i l'enllaç que els porta directament a la campanya per fer la inscripció. Llavors, online és una fitxa molt fàcil, ara mateix no s'ha de pagar res perquè es fa un cop passat el primer trimestre que fan els pagaments trimestrals. I una altra opció, si algú té dificultats amb xarxes, amb internet, no té dispositius, pot trucar a Pintorni i ens demanarà cita i nosaltres els hi donarem una hora i un dia perquè puguin venir a formalitzar la inscripció.
1: Esther, parlem de preus.
0: Els preus són els mateixos, no s'ha tocat, és l'ordenança habitual del Departament d'Infants i no s'ha tocat. Per tant, l'espai infantil són els 45 euros al trimestre, però hi ha bonificacions. Per tant, no, que ningú agafi aquesta dada com a referència, perquè s'hauria d'estudiar cada cas. Cadascú pot demanar bonificacions i s'estudia i es veu quin tipus de descompte poden tenir. Per tant, són preus super populars per ser d'aquests espais pròxims a la ciutadania de Montornès.
1: Clar que sí. Doncs recordeu, l'espai infantil, el centre infantil Pintor Mir, fins al dia, hem dit, fins al dia 10 de juliol.
0: Sí, de juliol, sí.
1: És des d'ahir 3 fins a 6 de primària.
0: Exacte.
1: Genial. Doncs ja ho sabeu, el centre infantil Pintor Mir, us informaran de tot si teniu algun dubte, i les inscripcions a inscripcions.montornès.cat. Esther, biotècnica d'infància, moltes gràcies per haver-nos atès avui.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Adéu. I nosaltres continuem amb una mica de música i ara parlem d'una novetat musical que de fet està donant molt a que parlar, perquè U2, o YouTube, segons com li vulgueu dir vosaltres, acaba de treure cançó, no?
2: YouTube, no?
1: Claro, però aquí i no sabem què és YouTube.
2: A los panglis queda millor, no?
1: U2. Per què? Per què? Doncs perquè acaba de treure una cançó, un videoclip nou, i a més de que sigui notícia la cançó en si, que el llançament vull dir, és que té frases en espanyol, aquesta cançó, i això com que ha criat molt l'atenció de molts fans i sobretot, clar, els d'aquí, no? El poder reconèixer algunes de les frases que canta el grup. Sí, com sigui, tenim aquesta nova cançó, tenim un nou videoclip i avui us el portem aquí, novetat del dia, que es diu Street of Dreams.

0: En res, quedarà inaugurada la 21a exposició dels grups de fotògrafs i fotògrafes de Montornès, aquí mateix a Can Saurina. La mostra inclou obres de temàtiques diverses de 14 artistes locals, però aquí per la ràdio ja han passat dos d'ells, així que per a aquelles persones que no pugueu venir avui a parlar amb els mateixos autors i autores, us portem algunes de les històries que trobareu aquí a la sala d'exposicions. Com és el cas de la Míriam Rubio, aquí ha parlat la nostra companya Núria Cachan, les escoltem.
1: La veritat que al principi passava molt de nervis perquè és fer la foto, després com les posem, sempre fèiem la broma que ens queien les fotos, quan havia de ser el dia dèiem, està la foto enganxada encara, està a la paret, no? Quan van començar a Can Xerracan,
2: sí.
1: I la veritat que ens ho passàvem molt bé.
2: Clar, és veritat, vam començar a Can Xerracan.
1: Sí, que allà pues, bueno, taladraven com volíem, fèiem el que... I després potser queien les fotos i aquests nervis, no? I després hem anat millorant i hem dit, bueno, jo crec que ja tenim la tècnica una miqueta més avançada. Després ens vam passar aquí a Can Saurina, que la veritat que la sala doncs, fa goig. No?
2: Ja portem 9 anys a Can Saurina.
1: És un espai bonic, no? I jo sempre dic que hem d'agrair, no, a l'Ajuntament també que ens deixi exposar, perquè al final hi ha molta gent que fa fotos, jo crec que també tu ets una d'aquestes.
2: Sí, a mi m'agrada molt la fotografia.
1: Molt, no? I jo crec que, clar, molt, tota gent la publica en Instagram o algun mitjà d'aquests, no? Però hi ha gent que les té a casa i diu, ostres, són boniques, no?, per compartir, cadascú té una mirada diferent. Jo crec que aquests darrers anys s'han anat afegint aquestes persones, no?, que diuen, ostres, jo també faig foto, puc posar-les? Perquè així la veiem més gent, que jo, clar, sé que les xarxes socials arriben més, no dic que no, però

0: veure-les en persona, el dia de la presentació pots parlar amb gent, entre nosaltres també mateixos diem hola.
1: Les mides són clar, més espectaculars.
0: Sí,
1: no?
0: Exacte. Mm. Bueno, per mi és que el paper... No, per mi el paper és com, ostres, és diferent, no?, veure-les allà.
1: El color o el blanc i negre, que
0: jo
1: també...
0: Jo blanc i negre, sí, t'anava a dir.
1: Blanc i negre sempre, no?
0: Normalment, sí, normalment sí, blanc i negre. És que m'apassiona. Intento també fer en color perquè he fet paisatge moltes vegades. Però el blanc i negre és, no sé, és com un altre... Jo crec que ja veig en blanc i negre, no?
1: Escolta'm, Míriam, has trigat molt en seleccionar el tema?
0: Doncs mira,
1: o el tema t'ha seleccionat a tu? Doncs
0: pues mira, tenia pendent... Volia fer... Jo formo part del Lleure Montornès, del grup d'excursionista de Montornès, des de també fa molts anys. I pensava, ostres, dedica-li una exposició amb ells també, no?, perquè fem coses... I...
1: A les sortides, a la pujada
0: exacte,
1: a muntanya, tot això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i volia... Vam pujar al Puigmal a dormir per fer alçada, perquè ens estem preparant per una sortida. I vaig pensar, mira, em porto la càmera i faig aquest reportatge i li dedico amb ells. Però les fotos no em van sortir com jo volia. És que a vegades també passa que tu estàs veient el paisatge, quan te poses la càmera davant no és el que tu volies. I llavors tenia les altres i vaig dir, home, si tinc aquestes, que jo crec que té una força visual molt maca i una història darrere molt xula, no? Que a mi sempre dic que les fotos és una història, no? Llavors aquí crec que hi ha una història molt bonica darrere d'aquestes fotografies.
1: Explica'ns una mica, sense... A veure, no volem tampoc desvelar tot, volem que la gent que ens estigui escoltant vingui a visitar aquesta exposició que teniu a Can Saurina. Explica'ns una mica la temàtica que has triat aquest any.
0: Doncs mira, aquest any, així revisant, que m'estava jo fent el portfoli, vaig dir, ostres, vaig trobar unes fotos del Guillem Mitjavila Martínez, que quan jo faig l'escrit, que sempre has de fer una explicació qui és, que és per què he fet aquesta exposició, pensava, ostres, si haig d'explicar qui és el Guillem per mi, no sabria ni per on començar, no? Perquè no sé, li vaig dir, necessitaria no sé quantes pàgines per explicar la nostra relació. Llavors vaig pensar, doncs mira, és una persona que estimo molt i que des de petit que el conec, i ell des de fa anys està en el món de drag queen i fa espectacles i es fa el mateix el vestit, i és, jo crec que és un artista, jo ho crec. Llavors des de els dos ens agradava molt Moulin Rouge, i una vegada es va fer un vestit emulant a un, bueno, fent un personatge de la pel·lícula que ens agradava, i ostres, com que ens agradava els dos també m'agradaria que em fessis fotos, i jo l'he anat seguint. I una altra vegada, que va ser la primera vegada que vam fer fotos, em va dir, ostres, mira, jo tinc una idea, perquè estava estudiant un postgrau, diu, m'agradaria que em fessis tu unes fotos, perquè volia fer, havia fet com un vestit recordant a la seva àvia materna el dia del casament, i a ell això li va agradar molt com vestia, ell estimava molt, estima molt a la seva àvia, i em va dir, tu em faries les fotos? Dic, sí, doncs vinga, fem les fotos on vols. I llavors va dir que a l'església de Montornès. Llavors van fer unes fotos, van quedar molt guapes, jo li vaig donar...
1: Li vas fer unes fotos vestit de nòvia?
0: Sí, exacte.
1: Emulant el vestit de la seva àvia,
0: exacte,
1: quan es va casar.
0: Sí, inclús ho va fer aquest vestit amb roba que va agafar de casa de la seva àvia. No sé, no me'n recordo exactament, però em va dir, ho he fet amb coses de casa de la iaia que he tret. O sigui que ell mateix va fer un disseny una mica, vull dir, no és que és el real de la boda, però ell ho ha adaptat a ell, com es veia, com es sentia... I el vestit que va fer era blanc i negre, llavors que per mi perfecta, perquè és que ja les fotos ja són blanc i negre. I la veritat que va quedar molt guapa, però clar, jo li vaig tornar les fotos, això no sé, és que no voldria mentir, no sé si va ser 4 anys enrere.
1: Ja fa temps,
0: però clar, jo el que vaig fer, doncs, li dono les fotos, li revelo les que van quedar, que jo creia que eren bones, i va quedar així, bueno, i ell després, doncs, les associats les van pujant, no? Però jo, bueno, la tinc guardada i ja està. I clar, l'altre dia, mirant del portfoli, li vaig demanar permís. Dic, puc posar les teves fotos en el meu portfoli? Sí, el que vulgui. I després vaig pensar, ostres, doncs podria imprimir-les i faig l'exposició. I em va dir que l'he encantat.
1: Míriam, al mirar a través de la càmera i veure el teu model, el Guillem, has descobert alguna cosa que no coneixies d'ell?
0: Home, quan va fer tota la... com es maquillava, no? Com, des que arribava, va arribar a casa, li saludo, és el Guillem, i quan acaba, dius, ostres, no?
1: Qui és ara, no?
0: Clar, a mi em van dir, però es va maquillar ell. Diu, sí, ell sol, o sigui, va arribar allà i, ostres, és que jo només maquillar-te ja ho veig un art, no? Perquè ara em va dir, ja no em maquillo així, ha fet més evolució encara, eh? Perquè li vaig passar les fotos i diu, ja no, ara tinc un altre estil, però clar, va, ell també...
1: Evoluciona,
0: molt,
1: no?
0: Molt ràpid, ell també.
1: Ell ha triat també aquestes fotos o l'has fet tu la tria?
0: No, jo vaig dir, jo posaré aquesta, sí.
1: Sí, doncs molta sort, parlarem amb tu properament també d'altres temes.
0: Moltes gràcies, Núria, ja de veritat, que sempre esteu per nosaltres, ens entrevisteu, i això, doncs, a mi aquest mitjà de comunicació sempre m'ha agradat molt, la ràdio, així que moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.
2: La nostra companya Núria Gatxan també ha parlat amb el Josep Flores. Ell, al contrari que la Míriam, que n'escoltàvem, és el primer cop que exposa un treball i ho ha fet conjuntament amb l'Elisenda Bru. L'escoltem.
3: Era una assignatura pendent. Jo no he fet mai cap exposició de fotografies. Tinc fotografies per avorrir, més comptades a milers, no? Jo treballo amb una col·lecció de discs durs de 5 terabytes, tinc 5, o sigui, 25 terabytes, 25.000 gigabytes, i treballo amb això. Si no, seria impossible. Molt ordenadet, molt arxivadet, còpia de la còpia, perquè si no... Si
1: còpia passa... de la còpia.
3: No, clar, un disc dur pot petar en qualsevol moment. I...
1: Clar, jo he baixat a veure... Soc una privilegiada, he agafat la clau, i, ostres, fotos molt maques. I a mi m'agradaria, abans d'entrar en aquestes fotos... Per què has triat la remansada? Tens espírit, com has titulat aquesta part?
3: Sí, l'he titulat Esperit Remensa, doncs perquè jo no puc fer una exposició de la remensada en si, no pertany a l'associació, no? Ells sí que poden fer-la. A part, havia de fer un recull dins de les milers, perquè hi ha milers de fotos de tots els anys que hem fet, volia agafar aquest tipus de fotos de sentiment. Remensada hi ha tot, hi ha alegria, hi ha ball, però també hi ha tristesa, hi ha drama, hi ha de tot. No? Volia buscar aquestes fotos amb més força, que és el que més costa, triar fotos. No,
1: clar,
3: sobretot quan
1: tens
3: moltes,
1: quantes fotos tens de la remensada?
3: Aquest any he fet 768, de 2.000 disparades. Han sortit 700 l'any passat, jo sé, 1.000, no sé. La veritat és que sempre feia també vídeo jo, més que fotos, però va haver un any que ja feia la vídeo i la càmera, ja, vinga, aquí.
1: Totes dues a la vegada.
3: Sí, tota l'hora, ja, pa què?
1: Amb ajudant o sense ajudant?
3: Bueno, a vegades la meva dona m'ajuda a agafar el trípode d'un escenari amb un altre, perquè és que si no és impossible, això.
1: Clar.
3: A vegades és molt complex, tant de filmar com de fotografiar. No pots posar-te al mig perquè hi ha el públic, has de posar-te un lateral o un altre per no passar per davant, passar la volta... I, bueno, més o menys me la sé, no de memòria, però me la sé bastant i saps quan hi ha un tipus d'acte i giro a l'altre costat, però tot és molt complex. Hi ha molta gent a l'escenari de l'avançada, entre 10 i 20 persones sempre estan allà movent-se, tu vols una cosa determinada, la càmera enfoca el que li dona la gana, has de tenir un enfoque directe a la cara de la persona... I tot això de ta-ta-ta-ta-ta i no pots tirar en manual perquè és impossible, un semiautomàtic... És complicat, és complicat.
1: Després, clar, de 1.700 hi ha un munt de fotos que es queden allà...
3: És l'eterno problema que ningú veu, l'edició, o sigui, de fotos...
1: Clar,
3: de
1: això és brutal, no? Això sí. El teu temps lliure, clar.
3: Sí, jo normalment sóc dels disciplinats que ho faig al dia, o sigui, la remensada...
1: Això és molt important, eh? Com no ho facis al dia...
3: Avui dia la immediatesa és brutal, però jo ja ho feia abans.
1: Clar, ho volem tot per ahir.
3: Sí.
1: Josep, a mi m'agradaria saber per què has triat la remensada, perquè en tots els 5.000 temes que tens a casa teva, per què la remensada?
3: La veritat és que era perquè era el més recent que havia fet aquest any, que va ser el maig. I
1: però ho tenies clar? Des del moment en què te'n van liar, vas dir...
3: No, vaig mirar a casa, els discos, ho tinc per associacions, i vaig començar a mirar... Mira, la remensada l'acabo de fer fa poc, ho tinc més fresc, i tenia una foto, que no diré, que si vindrà la gent a l'exposició, tenia una foto clau que em va donar el tema. Una foto clau amb molta força i a partir d'aquí vaig tirar del fil. Recordo també que aquesta exposició la compartim l'Elisenda i jo.
1: Explica'm això.
3: Jo vaig comentar i ràpidament em va dir que sí, perquè ella té... Jo potser tinc més l'ull fotogràfic, però ell té... Això de la decoració, de com situar les fotografies, ho té molt més que jo. I dic, pues ajuda'm, perquè si no...
1: Llavors, tu has fet les fotos...
3: Hi ha un parell d'ella, tampoc direm quines. Hi ha un parell d'ella. Sí, perquè ella, mentre actua, evidentment, no pot fer fotos, però abans hi ha una prèvia que fan assajos amb el mòbil, però veuràs que han sortit molt bé també les d'ella.
1: Esteu contents, esteu contents amb el resultat d'aquesta exposició. Quantes fotografies veurem, Josep?
3: Hi ha 14, si no recordo malament.
1: Déu-n'hi-do,
3: sí, anava a fer 10 i he posat 14.
1: I amb un tamany que es veu bé, eh?
3: 40-30, és que el que diem és la meva primera exposició, i jo he vingut a d'altres exposicions, i quan vaig una foto de 10x15, que a lo millor és molt millor que la meva, però el tamany has perdut la partida aquí, no? Exposicions de fotos he vist moltes, perquè m'agrada molt la fotografia i m'agrada veure fotògrafs professionals, no? Els tamanys de les fotos són de dinar 3 cap amunt, no? I diu, bueno, arribo fins a dinar 3, doncs dinar 3. 40 per 30 he fet.
1: Molt bé. Amb
3: un darrere porta el paper ploma aquest també, que li dona una mica de cos, i a més ho hem posat amb un plafon que encara li dona més.
1: M'agradaria ja, per acabar, doncs, convidar una mica la gent, no? Perquè al final sou gent de Montornès, teniu les vostres inquietuds. El Josep, és veritat que està ficat a tot arreu. Josep, ha estat un plaer. Espero que no sigui la darrera vegada que vinguis a la ràdio. Un plaer, gràcies.
3: Igualment.
2: Recordeu que l'exposició de fotògrafs i fotògrafes de Montornès s'inaugura avui, en aquests moments, i que la podeu visitar de manera totalment gratuïta fins al 25 de juliol, de dimecres a divendres de 6 a 9 del vespre, i els dissabtes d'11 a 2 del migdia.

0: Deixem les fotos i anem cap a la música. Per què? Doncs perquè avui vull parlar del nou disc de Madonna, que es diu Confessions 2. I ja recordareu, bé, es diu 2, òbviament, perquè hi ha un número 1, un Confessions, que ja va sortir el 2005, que es diu ràpid, però han passat uns quants anyets.
1: 20 anyets per passar-se, pensar-se sí. La segona edició.
0: Sí, sí, però aquí és, aquí ha arribat. Recordem que va fer la presentació a Nova York, tot ple de pantalles, que com va sortir imatges de Madonna, doncs ja tenim el disc complet. I avui farem 5 cèntims d'aquest nou àlbum de Madonna. Comencem amb aquesta cançó que es diu Love Sensation.

Bé, un disc molt ballable seria l'adjectiu que podríem posar Confessions d'uns dos de Madonna. I de fet també el va presentar en un d'aquests festivals superconeguts i va actuar amb Sabrina Carpenter, que l'anècdota així com més divertit que ens van deixar és que Madonna diu que mai abans havia cantat amb algú més baixet que ella i que per fi amb Sabrina Carpenter ho va poder fer. La cosa és que es van pujar sobre l'escenari dues divas per cantar Bring Your Love, ara escoltarem aquesta cançó, és una de les cinc col·laboracions que trobem a Confessions 2.

I acabem amb la cançó que obre Confessions 2, aquest darrer àlbum de Madonna. Tot total de 16 cançons, us convido que vosaltres l'escolteu. Nosaltres, si les poséssim totes, no podríem fer programa, només estaríem escoltant el disc. I això no pot ser, hem de continuar amb altres temes. Però us deixem amb I Feel So Free, que també trobareu el videoclip a les plataformes. So

0: quedando sin voz. ¿Y todo para qué?
1: ¿Sabes cuánto grupo pagaría por estar donde estamos nosotros ahora mismo?
2: Chus, te comportas como si fueras un genio. Y no lo eres.
3: Desde aquest és el tràiler de Fiesta Pagana, recordem, on participa Adrià Mondalà, que fa d'Andrea en aquesta pel·lícula. I just fa un any nosaltres el vam poder entrevistar quan va tornar del rodatge i va passar per aquí, per Ràdio Montornès, per explicar-nos com havia viscut l'experiència. Avui volem recordar-la. Com va ser el moment en què tu t'enteres que s'obrirà un càsting, no?, per fer aquesta pel·lícula i dius, vaig a provar.
4: Hi ha molts matisos en aquesta, la resposta a aquesta pregunta. És llarg, eh? Ho vaig explicar
3: i
4: des
3: tant,
4: del principi. Perquè
3: tu explica'ns, que aquí la gent és molt curiosa, ja saps que a Montornès ens agrada molt saber.
4: És una història atípica perquè, clar, en aquest món, el món interpretatiu, el món, sobretot de la part audiovisual, més que del teatre,
3: sí,
4: és molt difícil, per no dir pràcticament impossible, accedir a càstings... Si no tens un bon representant, mm-hmm, o algú que tingui accés a això, no? Els actors sols estem bastant desemparats. Llavors es va donar la casualitat, principalment, mira, anem més enrere encara.
3: Vinga.
4: Jo sóc fan de Mago de Oz des de que tenia potser 13 anys, estem parlant d'estiu del 2002, que vaig descobrir el grup en unes colònies de l'Esplai Panda d'aquí de Montornès.
3: Wow.
4: I doncs durant molts anys els he seguit. I allò, després de la sortida de José Andrea del grup, una mica vaig anar perdent el contacte, vaig anar seguint una mica,
3: sí,
4: però hi ha més desenfadament, més de lluny. I ara farà, mira, va ser l'estiu del 2023, o sigui, ara ja ni l'any passat, ja hem passat d'aquí, estava de viatge a Mèxic, de viatge de casament.
3: Que guai.
4: I allò, en una estona morta, mirant el mòbil, em va sortir una notícia en una web d'aquestes de notícies del rock. Està en preproducció una pel·lícula biopic sobre Mago de Oz. Allà vaig quedar paradíssim, de dir, perdona, què és això?
3: Clar.
4: I vaig dir, ostres, he de trobar la manera de participar d'alguna manera en això, perquè si no, no m'ho perdonaré, no? Jo en aquell moment estava sense representant, de fet segueixo sense representant.
3: Wow.
4: I vaig començar a tirar de contactes, no? Doncs de tants anys que seguia el grup, coneixia gent que els coneixia més directament, vaig intentar tirar d'algun fil, no va tenir efecte cap, tothom em deia, no, ja no tinc contacte, ja allò. Així que vaig tornar a la notícia, i vaig buscar qui produïa aquesta pel·lícula,
3: sí,
4: no? I vaig anar a algú que parlàvem fora d'antena fa una estona, al modo stalker, vaig entrar a Instagram, vaig buscar la productora, vaig buscar qui hi havia al darrere, i els hi vaig escriure, hola, em dic Adrià, sóc actor des de fa molts anys, a més canto, a més conec el grup molt bé des de fa, i m'agradaria, seria un honor per mi poder aparèixer d'alguna manera en aquesta pel·li. I allà vaig fer un moviment totalment atípic dins de la meva personalitat, que va ser llançar-me a la piscina i dir, si em preguntes a mi, crec que et dono el perfil del José Andrea.
3: Toma ja.
4: Així, sí. Descarat, en plan...
3: Ho vas perseguir i a tope. No vas dir, no vas deixar res de dir, no, jo vaig, pues, com tu dius, no, segur, i a veure què, no. Tampoc tenies res a perdre,
4: clar,
3: o sigui, era provar-ho i
4: va,
3: endavant,
4: va ser
3: un
4: tirar-me a la piscina sense pensar que realment em sortiria també la jugada, no? I al cap de dos dies em van contestar molt amablement, no? La productora, la Patricia, em va dir... mándame tu material y me lo miraré con cariño. I jo, ostres,
3: clar,
4: espera,
3: que
4: ha funcionat, no? Que la carambola ha sortit. I llavors jo estava també en procés de gravar-me material per al meu videobook, de renovar, i així vaig dir, espera, tinc uns amics amb els que he gravat diverses vegades, que ho fan bé, que es dediquen a això, i vaig dir, anem a fer una cosa molt específica, i em vaig gravar en estudi una cançó de Mago de Oz, La Danza del Fuego, i amb l'àudio gravat, amb la meva veu, vaig anar a casa d'aquests amics, em van caracteritzar com el personatge, vam fer un videocàsting, oi, perdó, que he tocat el micro.
3: Tranqui.
4: Vam fer un videocàsting, allò, com si fos un concert,
3: sí,
4: i ho vaig enviar, i sembla que va agradar.
3: Que bé, que bé. Tota una experiència, t'ha agradat? És positiu? T'emportes? Acabes amb bones sensacions?
4: Molt, molt. Evidentment, en 3 mesos, rodant, jo què sé, unes entre 8 i 10 hores cada dia.
3: Uau.
4: Els caps de setmana lliures, això sí. amb tota la intensitat que això comporta de concentració, d'estar fora de casa, de deixar-te una mica l'ànima,
5: doncs passa una mica de tot, no? Hi ha moments millors, moments més tensos, però jo penso que això passa en totes les creacions artístiques. I...
3: Hi ha algun moment, ara perquè sigui, que diguis, buah, aquest moment va ser super top, que tu recordis, que et vingui ara a la ment?
5: N'hi ha hagut molts, per bé i per mal. Evidentment, això sempre és el que deia, no? Sempre hi ha, hi ha d'haver de tot. I suposo que quan em vagin venint allò al llarg del temps i em preguntin, i això i allò altre, però potser dels moments més èpics, més emocionants que recordo és les diverses vegades que hem recreat concerts de la banda, perquè vulguis que no, jo que ja era seguidor del grup, doncs a part de veure'ls en directe, m'he tragat 1000 vídeos de concerts, DVDs, allò, i recrear allò que d'adolescent m'al·lucinava tant.
3: Clar.
5: I poder-ho fer allò sense dir, no, tinc una banda i fem una versió, no, és allò, anem a recrear-ho por todo lo alto, i amb a vegades 300 figurants que estan allà donant-ho tot, és una passada. Clar. Un cop et veus amb l'escenografia, el vestuari, els companys, és pell de gallina.
3: Has vist alguna imatge i ja de com ha quedat? Perquè tu dius, jo em veia, no, a tu mateix, així, caracteritzat, amb els companys, però si hi ha de ser una sensació heavy des de dins, no sé si tu veure't a tu mateix des de fora, si ho has pogut fer.
5: He vist alguna imatge una mica d'Estrangis, perquè al final és un equip molt gran, però es crea una mica de família mentre estàs allà tant de temps. I allò, companys de producció o d'altres sectors, allò que un dia estàs fent una cosa així més especial, et graven en els combos, que són les pantalles que veuen la resta de l'equip, no? El que s'està veient per càmera, agafant el mòbil d'Estrangis, tu gran, mira el que ha sortit avui. I la veritat és que a nivell d'estètica puc dir que és una passada. Els que hem vist coses hem quedat bastant al·lucinats.
3: Uau, m'estàs deixant molta hype per veure la
5: película. Fixa't que no estic dient res de lo meu, estic parlant de les coses
3: general,
5: que he vist.
3: En general, sí, però clar, suposo que també veure't a tu serà raro i gratificant.
5: Sí, jo més quan em veig gravat soc molt crític i intento no detestar-me massa.
3: Bueno, això crec, cosa dels artistes.
5: Sí, sí. I m'he trobat molt ben abraçat, molt ben acollit, ben envoltat de gent molt professional i molt propera.
3: Això és bonic.
5: Que s'ha creat una mica allò, una família, un grup d'amics molt, molt maco, i que tothom, doncs, tinc la sensació que hem intentat no només cadascú brillar en els seus moments, sinó compartir-ho i facilitar-nos uns als altres. A l'Adrián Lastra, que és el més prota de la pel·li, que fa el Xus, el bateria, és un paio que té una experiència increïble i ha sigut molt generós en molts aspectes, en molts moments de fins i tot acompanyar-nos, a proposar-nos coses i alhora de poder-hi parlar i dir, escolta, què et sembla si enfoquem aquesta escena així i tal, en les dues direccions, o sigui, molt atent també en aquest aspecte.
3: Que guai, sí. Això és el bo, sí, sí. A més, no? Treballar a gust. Per on heu estat?
5: Doncs, mira, les primeres 3 setmanes crec que va ser que vam estar en un estudi, ja no a les afores de Madrid, allò ja era a La Manxa, després vam estar algunes setmanes a Madrid, en total de tot això devia ser 2 mesos, més i mig, 2 mesos, i les últimes 3 setmanes hem estat a les Canàries, 2 setmanes a Gran Canària, i l'última a Fuerteventura, que allà a Fuerteventura, jo no havia estat mai a les Canàries, i no sabia què esperar-me de cada illa, i Fuerteventura, que és un escenari desèrtic, de desert, de pedra,
3: sí,
5: i res més pràcticament, i molt de vent, ens va anar fantàstic per recrear totes les escenes que en un principi potser s'haguessin rodat a Mèxic, però que per calendaris, per agenda, per pressupost i de més, van dir, mira, tenim aquest espai més a prop i ho podem fer aquí. I la veritat és que havent-hi estat, a Mèxic sí que hi he estat, i els que hi hem estat dèiem, sí, encaixa perfectament.
3: Podria colar, si tu no ho dius.
5: Pot colar.
3: T'anirem seguint la pista, ja t'aviso.
5: I jo content d'anar-vos explicant.
3: Enhorabona per haver sigut pare, que això també és molt important. Han estat uns mesos pues això complicats de gestionar-ho tot junt, però mira, les coses venen com venen i per sort ha anat tot bé.
5: Sí.
3: I amb ganes també de veure aquesta pel·lícula. Gràcies per haver vingut a explicar-nos tot això. Ens n'alegro molt que hagi anat bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Content d'estar aquí.
6: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
3: Nosaltres marxem, recordeu que demà a les 5 tornem. Espero que gaudiu molt de la tarda de Juernes, vigileu amb la calor i esperem demà a les 5.
7: Fins demà, Mireia. Adéu.
8: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 6, us parla Javier Méndez. Continuem pendents dels incendis a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els bombers treballen amb 17 dotacions, 3 d'elles aèries, per aturar un incendi de vegetació agrícola. Segons informen els bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre l'estan intentant aturar, treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També, en aquests moments, s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58, a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
11: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
10: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea autoritza les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta prorrogada de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en Xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier Méndez. Continuem parlant d'incendis. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola de Montmaneu, a la comarca de l'Anoia, i retiren els dos avions de vigilància i atac, però el cos de bombers manté el dispositiu amb les 14 dotacions i l'helicòpter bombarder. D'altra banda, els bombers també treballen en la represa de l'incendi a Guimarà, concretament en el flanc dret. Els cossos de bombers operen amb 29 dotacions, 9 d'elles aèries. Aquest incendi ja ha afectat una superfície d'unes 161 hectàrees. D'altra banda, es continua treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58 a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa de l'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest foc de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Seguim parlant d'aquesta calor que no només provoca incendis, sinó que també afecta a la salut de les persones. Els treballadors dels parcs i jardins de Barcelona han demanat més protecció per la calor extrema d'aquestes primeres setmanes d'estiu. Segons ha informat la CGT en un comunicat, les polseres que van rebre per a prevenir pujades de temperatura no sempre funcionen. El sindicat diu que aquestes darreres setmanes dos treballadors han tingut cops de calor i han necessitat assistència mèdica. En aquest context també informem que el sistema d'emergències mèdiques ha atès a 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor des del 5 de juliol. El 58% dels casos han necessitat una ambulància i trasllat hospitalari, mentre que el 42% restant han estat resolts pel servei 061 Salut Respon. En clau política, un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre de centres d'estudis d'opinió, això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veuria només el traspàs de vots de Junts, sinó també de Vox, ho explica Joan Rodríguez, director del CEO.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
2: Aquesta és la primera de les enquestes del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions, diuen, administratives. Nosaltres ho deixem aquí, tornem d'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, que consideren de nou com a actiu. Aquest foc a la comarca de l'Urgell té capacitat de llançar focus secundaris, ja que hi ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. En total, afectaria a aquest confinament a unes 21.000 persones. El foc ja ha afectat a una superfície d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han tallat també la carretera propera a la C-14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets a tocar d'una escola bressol i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
3: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin, que durant més nits hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
2: Els veïns també demanen explicacions al respecte, també volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut a dues persones que han provocat danys desperfectes i han robat mobiliari per un valor que supera els 7.000 euros. Aquests van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l'atenció i aquesta va avisar la policia. Segons informa l'Ajuntament de Figueres, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous han passat a disposició judicial després de passar la nit a la comissaria. En trobar-se en situació irregular, s'ha iniciat un expedient d'expulsió. Tornem aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Ruta 66. Música d'arrel americana.
2: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions de la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors. Perfecte. Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya doncs s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
0: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
2: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
0: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
2: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades i, a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
0: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
2: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts.
2: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important, el dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
0: Va, mullet una mica, Carles.
2: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
0: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anirem veient.
2: Segurament,
0: abans i durant. i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Cati a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmimar González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, en vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l amb vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales, ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix. Ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè en primer lloc tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa, és a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser. Comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent. I llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics ens diuen no, no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem i, per tant, la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses, altes, competents queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. Unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, doncs utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva hi vivien millor, etcètera, etcètera, etcètera. I en canvi, altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Clar, això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
2: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes a la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden improntes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, i es pot donar moltes ordres, i es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no dongues importància, bueno, però això ja ho hem viscut, bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada, t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
2: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo que, posem per cas una relació, una parella, no? Uh-huh. Que seria pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat, perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos, el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos. No? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que tinguem que puguem fer coses junts o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
2: Sí, si treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient, cal tenir doncs, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
0: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
2: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la puguem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim? Com també transformem certes conductes? Comencem a canviar coses que ja ens comprometem a fer d'una altra manera? I tot això ens va ajudant a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no en vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre. I tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
0: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
2: Bé, perquè, sí, normalment jo els meus llibres basen molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior vaig posar molt l'atenció en les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa i de fet m'ha portat a la pregunta primera, fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia i segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
0: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
2: Exacte, també en català El problema de ser massa bo, efectivament.
0: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
1: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
0: És horrorós això. Esperem que vagi afluixant una mica perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí.
0: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
0: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça?
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema i que em semblava

0: per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal i com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el Cinema Fenomena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes i en aquell moment tothom va contenir la respiració perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar i després no es torna a reobrir. I no, no, el fenomen ha tornat a reobrir doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units a Hollywood ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema i premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el fenomen podria arribar a
1: Mira.
0: estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no, no, no és una cosa que anul·li l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar en una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi 1 hora i mitja, 2 hores, 3 hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules doncs, també es fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant doncs, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, doncs, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus doncs, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles, no? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine, doncs, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenomena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i a la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
1: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que ara enumeraves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent. Jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia
0: Sí,
1: i
0: jo
1: per la
0: és que
1: nostra
0: quasi que et
1: ment.
0: diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim 1 hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
1: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara me n'ha fet venir moltes ganes, eh, Judit?
0: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè a més que sortiràs més refrescada
1: Espero.
0: ara amb les calors, però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
1: Totalment, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
0: Amics, que...
1: Que vagi
0: Vinga,
1: molt bé,
0: fins demà.
1: no?

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals de l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també ens explica moltes coses sobre com la història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres, que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València, deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta, i evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta, on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats, doncs, amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, es cridaçant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València, així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit, i per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs, encara la convertia en més, la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques. Com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats o accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, eh? És podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida, doncs, van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement, doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això. Podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda, de lesbianes, gais i transsexuals de València, va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys, sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer, el 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució, se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona que ha estat molt homenatjada i reconeguda els últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena tenir-la en compte perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no entenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder de la República Eclesiàstica i Civil. Aquest títol és una de les obres capdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, d'un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de Filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes els havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què els va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no? D'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i de la i del i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que heu dit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys i, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia del natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Mm-hmm. Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo fins i tot tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació, així ell sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat pública a aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
5: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot i no més. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
4: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
5: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
4: Dites, refranys i adagis.
5: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra pels seus pecats porta els genolls pelats. I sí, qui la fa la paga, encara que de vegades la fa i no la paga. Però bueno, això ja són coses de la vida.
4: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
5: Qui mama, engreixa. Vol dir que qui obté beneficis o favors aconsegueixen un bon guany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? Hi pensem una mica. Qui mama, engreixa.
4: Dites, refranys i adagis.
5: Qui molt abraça, poc estreny. Es diu d'una persona que té moltes coses entre les mans i no li surten prou bé perquè no les pot atendre. Qui molt abraça té cap de carbassa. Qui vol fer moltes coses no en fa cap profitosa. Qui moltes tecles toca, poques en fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes. Si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
4: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: La mejor música en Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
7: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
8: Hola a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que estem de dijous, de juernes, aquí a Ràdio Montornès, i això toca celebrar-ho. Com? Doncs preparar-nos alguna beguda així fresqueta, ben bona, i escoltar Ràdio Montornès. Jo crec que amb això, amb aquest combo, ja ho teniu tot per passar una molt bona estona i que doncs, la tarda del dijous passi una miqueta més ràpid, que els divendres encara són millor. Però avui, en aquesta tarda, tornem amb informació, diversió i entreteniment, com sempre, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele també de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, m'acompanya el Sergi Lombardo de la part tècnica. Bona tarda, Sergi.
9: Bona tarda, Mireia.
8: Tu que ets molt cafetero, Sergi.
9: Sí.
8: Quant dura la cafeïna al cos? O sigui, un cafè, quantes hores et pot fer efecte?
9: Jo crec que cada cop menys, perquè m'haig de prendre més cafès perquè em faci l'efecte.
8: No, perquè a vegades un es pren un cafè, els que no som de prendre cada dia, un cafè a les 5 o les 6 de la tarda i jo sóc d'aquelles que no dormo.
9: Sí.
8: I m'he pres un aquest matí, fixeu-vos l'hora que és, i jo em noto encara així com espitosa,
9: saps?
8: Sí, sí. Vinga, a tope.
9: Una mica excitada.
8: Sí?
9: Jo no tinc aquesta sort.
8: De fet, m'he pres el cafè amb una amiga que hem quedat per esmorzar. Ja cadascuna ha fet les seves coses a casa seva, no? Que si netejar i tal, i en ayunes aguantant per després fer un bon esmorzar. I estàvem parlant i no li sortien les paraules. I em deia, com noto que no m'he pres el cafè a primera hora només aixecar-me?
9: La teva amiga és com jo.
8: Sí, i dic, en sèrio? Pues és que
9: li
8: això no pot ser tampoc,
9: cafè,
8: eh?
9: Per engegar la maquinària.
8: Aquesta sí. Dependència no sé jo, eh? Fins
9: sí,
8: a quin punt.
9: Bueno, és que suposo que deu... Bueno, suposo no, té un component una mica addictiu, suposo, el cafè.
8: Sí,
9: però sí.
8: A veure, que diuen que és molt bo, eh? Jo m'han parlat un dia que prendre, no sé si eren dos o tres cafès, anava bé per la demència, era, no?
9: I,
8: per no oblidar totes les coses.
9: I és un bon antioxidant, també.
8: També.
9: I altres propietats, però bueno, és com tota la vida. No es pot abusar.
8: Exacte, tot en certa mesura. Però jo que normalment no em prenc per esmorzar.
9: Avui està sempre hiperactiva.
8: Uau, sí,
9: eh?
8: I quan em prenc dos o tres dies seguits l'he de deixar perquè...
9: Jo tinc l'efecte
8: sí.
9: Contrari. Avui no me l'he pogut prendre després de dinar i me noto que em falta alguna cosa.
8: A mi és que fins i tot l'olor em desperta. Deu ser ja psicològic, ja, però no aquell oloreta quan pel matí que fa
9: no,
8: olor a cafè a
9: no,
8: casa.
9: I no t'enamora l'olor a cafè, no? Hi ha certes coses a la vida, jo
8: sí.
9: És que sóc molt olfactiu, no? I...
8: A mi, el cafè, l'olor del cafè, el que em porta
9: que
8: quan
9: boig.
8: Era petita i a dinars familiars, així amb tota la família, 50-60 persones, no és el cafè de màquina, sinó el cafè aquest de la,
9: sí,
8: de la cafetera italiana que
9: sí,
8: es fa
9: sí.
8: Al foc, aquest. Aquest
9: sí,
8: té un olor
9: sí.
8: Diferent.
9: Aquest és el que utilitzo jo, el de la...
8: I em recorda sempre els dinars familiars de quan era petita.
9: I que t'impregna jo tots els racons
8: sí.
9: De la casa a cafè. Clar, si
8: sí,
9: t'agrada
8: sí.
9: L'olor, doncs clar...
8: Per mi és molt nostàlgica.
9: Si fos pebrots vermells, segurament no m'agradaria aquesta, aquesta
8: pues
9: olor.
8: Doncs fa molt bona olor a la brasa, eh?
9: Uf,
8: que voleu que us digui.
9: A mi doncs em fan un d'allò.
8: A mi m'encanten. Bueno, doncs, després d'aquest petit incís així, però és que tenia aquest dubte, mireu, avui estic creativa, necessito saber coses. La qüestió és que també vull saber quins acudits ens deixen avui els nens i les nenes de l'Escola Mugent. Tenim amb nosaltres els acudits de la Nora Caballero i l'Helena Ferrer.
5: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
10: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
11: No us perdeu els d'avui, som-hi!
12: Hola, sóc la Nora i aquest és el meu acudit. Mamà, m'has de portar el doctor a arreglar ulls. Voldràs dir a l'oculista? Ah, jo pensava que l'oculista arreglava el cul.
13: Hola, sóc l'Helena i aquest és el meu acudit. Doctora, doctora, ajuda'm, estic enganxat a Instagram. Ho sento, no et segueixo.
14: Us han agradat?
15: Esperem que sí!
13: Moltes gràcies per seguir...
15: a la gent mullent. Adeu!
8: Aquest Instagram m'ha deixat, té com un doble sentit, no? No et segueixo de que no sóc follower teu i no et segueixo de que no t'entenc, no? Sí, així sí, com una mica per pensar,
9: sí,
8: eh?
9: Sí, sí, ostres, el cafè, avui.
8: Has vist? Avui lo pillo todo. Bueno, doncs, aquest és un acudit que ens han enviat des de l'Escola Mugent, els nens i nenes de quart, que han gravat al col·le i que ens han fet arribar. Demà n'escoltarem dos més. Ara, de moment, passem al sumari de la tarda. Avui començarem parlant de les inscripcions per als tallers del curs vinent al Casal de Cultura, i és que aquest matí la tècnica de cultura i de festes, l'Anna Poderoso, ha estat a les mañanes de Ràdio Montornès i ens ha explicat com podrem fer a partir de dilluns aquestes inscripcions, quins són els canvis que hi ha en l'oferta i també quins altres tipus de tallers proposen per al curs vinent. Així que d'aquí uns minutets us portarem tota aquesta informació. També parlarem avui de les inscripcions de l'espai de joc del Centre Infantil Pintor Mir, que són aquesta setmana. Teniu fins demà per inscriure els nens i les nenes des d'I3 fins a Guisè. És un espai, com diu el nom, per jugar al centre infantil durant dues hores cada setmana i també amb els pares i mares. És una proposta molt interessant. Les inscripcions són per ordre d'arribada, així que si teniu pendent no trigueu. I també aquesta tarda, mentre aquí estem fent el programa a Ràdio Montornès, a Can Saurina, a baix, a la sala d'exposicions s'inaugurarà a 2:15 l'exposició de fotògrafs i fotògrafes d'aquí del poble. Són 14 artistes, 14 veïns i veïnes, que cadascú ha triat el seu tema i el seu format i han decidit exposar-ho. Ja és l'edició número 21, així que déu-n'hi-do, ja les que porten. Bé, per la ràdio ja han passat tots d'aquests fotògrafs i ens han explicat una mica la seva obra i ens han convidat a veure l'exposició, que podrem fer fins al dia 25. Si us ve de gust, doncs sabeu que avui els podrem escoltar. I acabarem avui parlant de Mago de Oz. Per què? Doncs perquè hem pogut conèixer, hem pogut veure, xafardejar el tràiler del biòpic d'aquesta banda que es diu Fiesta Pagana. Aquesta pel·lícula encara no té data d'estrena, estem allà pendents, però no hi ha cap data confirmada. Però per què ens interessa a nosaltres? Bé, a banda de que potser us agrada el grup, també hi ha un veí d'aquí de Montornès, l'Adrià Mondaray, que és un dels protagonistes de la pel·lícula. Fa exactament un any que va passar per als estudis de Ràdio Montornès, quan va tornar del rodatge i ens va explicar alguns detalls. I avui podrem escoltar el tràiler amb vosaltres i tornar a compartir algunes de les anècdotes i de coses que ens va explicar sobre el rodatge i la gravació d'aquesta pel·lícula. Super interessant tot el que us portem avui, a més de novetats musicals, de notícies i també d'algunes curiositats. Així que, amb cafè o sense, i espero que us quedeu, nosaltres comencem repassant els titulars del dia. Comencem amb que l'Ajuntament ha decidit limitar la circulació de persones i de vehicles pels camins que donen accés a la zona del Parc de la Serralada Litoral. La mesura s'afegeix a les prohibicions de la Generalitat per l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. queda totalment prohibit encendre foc a tota mena d'espais oberts, utilitzar maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres de zona boscosa que pugui provocar deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, així com usar material pirotècnic i llençar o abandonar objectes de combustió. També se suspenen temporalment totes les autoritzacions concedides de crema de rostolls, també de pastures permanents, de restes de poda i de restes silvícoles. Aquesta tarda tindrà lloc la sessió plenària del mes de juliol. Com sempre, serà a 6:45 a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou de nou l'aprovació dels llocs de treball de l'any 2026, un punt que ja s'ha portat al ple en altres ocasions. Els regidors i regidores també debatran la sol·licitud d'una subvenció de fons de recuperació urbana, ambiental i social de barris per al programa Memòria i Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si aprovar la despesa del servei de tractament de residus que ha prestat el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental i també debatran l'aprovació i signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. A la sessió, entre altres punts, també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics i no recepcionades. La companyia Electrico 28 representarà l'obra Comunumu avui a les 7 del vespre a la plaça de Joaquim Mir. L'obra està protagonitzada per un grup d'animals que conviuen amb un model idíl·lic basat en un sistema de cures global. La proposta està adreçada a famílies amb infants majors de 3 anys. Així ho ha explicat la tècnica d'educació Marga Bernàtez.
16: D'una forma lúdica i divertida, diguéssim, però el que pretén aquest espectacle és reflexionar al voltant de les cures, de la importància de les cures, de la corresponsabilitat, no? De posar això, doncs, les cures al centre una mica, i a través d'un doncs, espectacle on hi ha uns animals que s'han de fer cura d'un nou personatge que arriba, diguéssim, doncs és això, és aquest tema, i també combinat amb moviment i música, i que intenta doncs, captar l'atenció de l'espectador, i és per famílies amb infants a partir de 3 anys.
8: L'espectacle compta amb el cofinançament del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat, del Govern d'Espanya i també de la Generalitat de Catalunya. L'entrada és gratuïta. I amb l'última cosa, amb la crisi de cadasca, aquest dissabte tornen les havaneres a Montornès. A partir de les 10 de la nit, a la plaça de Pau Picasso, el grup Porvó tocarà en directe havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, balades, boleros, sardanes i també cançó catalana. Hi haurà servei de rom cremat a la mitja part. L'entrada és gratuïta. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Dilluns s'obriran les inscripcions per als tallers del curs vinent del Casal de Cultura. L'oferta inclou 9 tallers de dansa, salut i manualitats, amb un total de 17 torns. Hi trobarem ceràmica, pintura, patchwork, restauració, ioga, hipopressius, pilates, salsa i bachata i balls en línia. Com a novetat, amb motiu de l'elevada demanda, s'amplia el nombre de places per al taller de ceràmica amb 2 nous torns. La tècnica de cultura i festes d'Anna Poderoso ha explicat que en els darrers anys s'ha tornat un taller molt popular. De fet, ha indicat que la mitjana d'edat ha baixat.
17: Ceràmica és el taller que aquest any ha tingut més demanda. Hem vist que sí que ens ho podíem permetre i hem doblat, diguéssim, 2 torns més. Hi havia el curs passat i els anteriors es feia els dimarts, hi havia el torn de les 4 i el torn de les 6, i ara també hi haurà un altre torn a les 4 i les 6 els dijous. És una activitat molt de gaudi, molt terapèutica, molt de... Clar, tu crees amb les teves pròpies mans. A mi, per exemple, personalment m'encanta veure productes que jo mateixa hagi pogut generar, no? I en aquest sentit ara mateix és tendència absoluta. A més, la mitjana d'edat en aquest taller ha baixat ostensiblement des de fa un parell d'anys.
8: També hi ha canvis en els horaris de salsa i bachata i en el d'hipopressius. El termini d'inscripció serà del 13 de juliol a les 4 de la tarda fins al 16 de juliol a mitjanit. Es podran fer en línia i per ordre d'arribada al web inscripcions.montornès.cat o bé de manera presencial al Casal de Cultura. En el moment de la inscripció caldrà també abonar el pagament corresponent al primer mes. Així ho ha dit Anna Poderoso.
17: les farem en línia, però també per aquelles persones que vulguin que els hi donem suport, farem atenció presencial. Dilluns a les 4 de la tarda s'obrirà el portal d'inscripcions.montornès.cat per tothom. Ho fem així atenent a l'experiència dels darrers anys. El primer dia és el que hi ha més, més demanda, més necessitat, però val a dir que cada vegada més està augmentant cada any més la inscripció de les persones que ho fan en línia, des de casa seva, o pots fer amb l'ordinador, el mòbil. És un sistema que no és difícil, és bastant intuïtiu, s'han de posar les dades, s'ha de triar el taller, s'han de clicar les típiques coses, no?, d'accepto i posar les dades bancàries, perquè després es fa el cobrament durant tot el curs, i s'ha de finalitzar fent el pagament.
8: L'horari del Casal de Cultura la setmana vinent serà el dilluns i dimarts de 4 a 8 de la tarda i els dimecres i dijous de 10 a 2 del migdia. Les places per als tallers són limitades, però s'habilitaran la llista d'espera per a aquells que tinguin més demanda. Escoltem a la tècnica de Cultura i Festes d'Anna Poderoso.
17: Si algú veu que del seu taller no queden places, no li deixa seleccionar, vol dir segurament que aquell taller ja està complet. Llavors el que recomanem és que ens contactin. Ens poden fer un correu a casalcultura@montornès.cat o intentar contactar a través del web municipal en el contactar, no? I llavors nosaltres, o apropar-se al Casal de Cultura, ara en horari d'estiu estem als matins, de manera general, i bé, i llavors generem llistes d'espera i durant tot el curs anem fent crida conforme se'ns van donant de baixa.
8: També es mantindrà la inscripció oberta en aquests tallers on quedin places i s'admetin incorporacions. En aquest cas, caldrà apuntar-se presencialment a l'equipament. Poderoso s'ha mostrat contenta de l'acollida que tenen sempre els tallers. De fet, ha dit que hi ha usuàries que porten més de 20 anys seguint les formacions.
17: Estem molt contentes perquè, efectivament, doncs, la gent respon positivament a l'oferta que promovem. Hi ha anys que hem tingut més programació, hi ha anys que hem tingut menys. De cara a aquest curs vinent hem ajustat d'acord amb la demanda que hem tingut en el darrer any. Però sí, hi ha gent que des de fa moltíssims anys, però molts són molts, potser farà 20 anys que venen al Casal a fer els seus tallers, no? És la seva estona.
8: El curs vinent, els dels tallers del Casal de Cultura començarà la setmana del 28 de setembre. A més dels tallers anuals, la tècnica de Cultura i Festes ha avançat que durant el curs posaran en marxa formacions en format càpsula, com les que ja han pogut veure les darreres setmanes.
17: El que sí que tenim intenció des de l'equip de cultura, perquè veiem que el Casal de Cultura és un pol d'atracció i de generació de comunitat i d'iniciatives, volem promoure-ho això, i ara per finalitzar el curs diguéssim que s'han promogut diversos tallers com càpsules, no? Vam fer un taller precisament de ceràmica, de creació de... Podies venir a crear el teu joc de sushi, o alguns altres tallers d'un dia, de dos dies, no? El de transfer, el de decoupage. Volem promoure càpsules. Aquesta oferta no ha sortit, aquesta oferta anirà sortint i l'anirem difonent a través de les nostres xarxes i avisant, també informant a les persones usuàries, i bé, bueno, volem dinamitzar-ho tot el possible, sí, i que la gent conegui el Casal, qui no el conegui, i fer d'aquest equipament un espai de relació i de generació d'iniciatives.
8: Podeu consultar l'oferta de tallers del Casal de Cultura al web municipal montornès.cat. I ara anem amb una mica de música i una notícia també amb la que ens hem aixecat avui, perquè Bonnie Tyler ha mort amb 75 anys. No era tampoc gaire gran, però és la notícia que avui ha sacsejat al món musical.
9: Amb un artista amb cançons coneguts, sí. O sigui, conegudes per tothom,
8: sí,
9: no?
8: Sí, sí, són clàssiques que a vegades potser no relacionem, jo a vegades no relaciono aquella veu, aquella cançó amb un nom, no?, com pot ser algunes.
9: Exacte,
8: de Bonnie Tyler,
9: sí,
8: doncs,
9: sí.
8: I de dir, ah, que aquesta també és seva, no? I vas així recordant cançons. Doncs bé, avui per recordar-la, Sergi, quina cançó escoltem?
9: La de Total Eclipse of the Heart.
8: Doncs amb ella continuem la intersecció i recordem Bonnie Tyler.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Demà és l'últim dia per apuntar els infants i 3 a 6 de primària a l'espai de joc que ofereix el Centre Infantil Pintor Mir, ja per al curs vinent. Es tracta de 2 hores setmanals on els nens i nenes podran jugar amb altres infants de la seva edat i els seus familiars. La tècnica d'infància, Esther Bello, ens ha donat tots els detalls.
2: Mira, l'espai infantil està adreçat a nens i nenes des d'I3 fins a 6 de primària. És un espai de joc per jugar amb els seus iguals. Hi ha 3 grups, un grup és per I3, I4 i I5 i juguen a la sala gran de Pintor Mir amb monitors i primer, segon i tercer de primària ja pugen a les sales de dalt i quart, cinquè i sisè també per sobretot jugar a jocs de taula. S'escull un centre d'interès, a través del centre d'interès es fa joc i els monitors van guiant durant tot el curs amb aquesta experiència a través del joc, que també els fa connectar amb coses que fan a l'aula i, per tant, complementar així el seu procés d'aprenentatge que fan a l'escola.
1: Mm-hmm. És a dir, que els pares i les mares deixen allà els nens, no? Que és una horeta?
2: Són 2 hores. Mm-hmm. Els petits venen els dilluns, els mitjans els dimecres i els grans els dijous, de 5 a 7 de la tarda.
1: Uau, Déu-n'hi-do. I això és cada setmana, Esther, és mensual?
2: Cada setmana. Mm-hmm. Tu tens fixa un dia per al teu fill, filla, i són 2 hores. Una estona és per jugar de forma lliure, que hem de dir que el joc està una mica en crisi perquè no tenim tant de temps per jugar, eh?
1: Sí.
2: Que tenim superocupats els adults i de pas els infants. Llavors és un espai molt agraït per poder jugar lliurement allò que t'interessa. I després, la segona hora, és un joc més dirigit a través d'aquest centre d'interès que us explicava. Llavors, el que es fa és connectar amb coses que fan al col·le, ja de matemàtiques, de comprensió de lectora, de català, però a través del joc. Per tant, sense pràcticament que se n'adonin, continuen aprenent. I sobretot, continuen fent relacions socials sanes. I de vegades ens oblidem d'aquesta part, en l'aprenentatge dels nens i nenes.
1: Sí, a més estan aquestes horetes allunyades i allunyades de les pantalles, que això està molt bé, ja ho afegeixo jo.
2: Exacte.
1: Per la meva part. Es poden apuntar fins al 10, hi ha places, entenc, limitades, no?
2: Sí, l'espai infantil, les inscripcions són del 6 al 10 de juliol, hi ha places limitades, tenim una entre 15 i 20, depenent de la tipologia d'infants, pel grup de I3, I4 i I5, unes 10 places per primer, segon i tercer i 10 places per quart, cinquè i sisè. I es farà per ordre d'arribada, ¿vale?
1: Vale.
2: O sigui, no farem sorteig en aquest servei, és per ordre d'inscripció, diguéssim.
1: Genial, o sigui que si hi ha algú que li agradi la idea, que no s'esperi fins a l'últim dia, que és probable que no hi hagi places.
2: Exacte, que sempre ens passa i després hi ha gent que diu, ostres, m'he quedat sense plaça. Llavors, tenen 2 possibilitats. Una és online, que a la pàgina web amontornès.cat tenen la notícia amb tota la informació dels 2 serveis i l'enllaç que els porta directament a la campanya per fer la inscripció. Llavors, online és una fitxa molt fàcil, ara mateix no s'ha de pagar res perquè es fa un cop passat el primer trimestre que fan els pagaments trimestrals. I una altra opció, si algú té dificultats amb xarxes, amb internet, no té dispositius, pot trucar a Pintor Mir i ens demanarà cita i nosaltres els hi donarem una hora i un dia perquè puguin venir a formalitzar la inscripció.
1: Esther, parlem de preus.
2: Els preus són els mateixos, no s'ha tocat. És l'ordenança habitual del Departament d'Infants i no s'ha tocat. Per tant, l'espai infantil són els 45 euros al trimestre, però hi ha bonificacions. Per tant, no, que ningú agafi aquesta dada com a referència perquè s'hauria d'estudiar cada cas. Cadascú pot demanar bonificacions i s'estudia i es veu quin tipus de descompte poden tenir. Per tant, són preus super populars per ser d'aquests espais pròxims a la ciutadania de Montornès.
1: Clar que sí. Doncs recordeu l'espai infantil, el Centre Infantil Pintor Mir, fins al dia, hem dit, fins al dia 10 de juliol.
2: Sí, de juliol, sí.
1: és des d'I3 fins a 6 de primària.
2: Exacte.
1: Genial. Doncs ja ho sabeu, al Centre Infantil Pintor Mir us informaran de tot si teniu algun dubte i les inscripcions a inscripcions.montornès.cat. Esther, biotècnica d'infància, moltes gràcies per haver-nos atès avui.
2: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.
1: Adéu. I nosaltres continuem amb una mica de música i ara parlem d'una novetat musical que de fet està donant molt a que parlar perquè U2, o YouTube, segons com li vulgueu dir vosaltres, acaba de treure cançó, no?
3: YouTube, no?
1: Claro, però aquí i no sabem què és YouTube.
3: A los panglish queda millor, no?
1: U2. Per què? Per què? Doncs perquè acaba de treure una cançó, un videoclip nou, i a més de que sigui notícia la cançó en si, que el llançament vull dir, és que té frases en espanyol aquesta cançó, i això com que ha criat molt l'atenció de molts fans i sobretot, clar, els d'aquí, no? El poder reconèixer algunes de les frases que canta el grup. Sí, com sigui, tenim aquesta nova cançó, tenim un nou videoclip i avui us el portem aquí, novetat del dia, que es diu Street of Dreams.

0: En res, quedarà inaugurada la 21a exposició dels grups de fotògrafs i fotògrafes de Montornès aquí mateix, a Can Saurina. La mostra inclou obres de temàtiques diverses de 14 artistes locals, però aquí per la ràdio ja han passat dos d'ells, així que per aquelles persones que no pugueu venir avui a parlar amb els mateixos autors i autores, us portem algunes de les històries que trobareu aquí a la sala d'exposicions. Com és el cas de la Míriam Rubio, aquí ha parlat la nostra companya Núria Cachan, les escoltem.
1: La veritat que al principi passava molt de nervis perquè és fer la foto, després com les posem, sempre fèiem la broma que ens queien les fotos, quan havia de ser el dia deien, està la foto enganxada encara, està a la paret, no? Quan van començar a canxarracar, Nadal.
2: Sí.
1: I la veritat que ens ho passàvem molt bé.
2: Clar, és veritat, vam començar a canxarracar.
1: Sí, que allà, pues, bueno, taladraven com volíem, fèiem el que... I després potser queien les fotos i aquests nervis, no? I després hem anat millorant i hem dit, bueno, jo crec que ja tenim la tècnica una miqueta més avançada. Després ens vam passar aquí a Can Saurina, que la veritat que la sala doncs, fa goig. No?
2: Ja portem 9 anys a Can Saurina.
1: És un espai bonic, no? I, i jo sempre dic que hem d'agrair, no, a l'Ajuntament també que ens deixi exposar, perquè al final hi ha molta gent que fa fotos. Jo crec que també tu ets una d'aquestes.
2: Sí, a mi m'agrada molt la fotografia.
1: Molt, no? I jo crec que, clar, tota gent la publica en Instagram o un mitjà d'aquests, no? Però hi ha gent que les té a casa i diu, ostres, són boniques, no?, per compartir, cadascú té una mirada diferent. Jo crec que aquests darrers anys s'han anat afegint aquestes persones, no?, que diuen, ostres, jo també faig foto, puc posar-les, perquè així la veien més gent, que jo sé que les xarxes socials arriben més, no dic que no, però veure-les en persona, el dia de la presentació pots parlar amb

0: és com un altre, jo crec que ja veig en blanc i negre, no?
1: Escolta'm, Míriam, has trigat molt en seleccionar el tema?
0: Doncs
1: mira, o el tema t'ha seleccionat a tu? Doncs
0: pues mira, tenia pendent, volia fer, jo formo part del Lleure Montornès, del grup d'excursionista de Montornès, des de també fa molts anys, i pensava, ostres, dedica-li una exposició amb ells també, no?, perquè fem coses i...
1: a les sortides, a la pujada a muntanya, tot això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i volia, vam pujar al Puigmal a dormir per fer alçada, perquè ens estem preparant per una sortida, i vaig pensar, mira, em porto la càmera i faig aquest reportatge i li dedico amb ells, però les fotos no em van sortir com jo volia. És que a vegades també passa que tu estàs veient el paisatge i quan te poses la càmera davant no és el que tu volies. I llavors tenia les altres i vaig dir, home, si tinc aquestes, que jo crec que té una força visual molt maca i una història darrere molt xula, no? Que a mi sempre dic que les fotos és una història, no? Llavors aquí crec que hi ha una història molt bonica darrere d'aquestes fotografies.
1: Explica'ns una mica, sense... A veure, no volem tampoc desvelar tot, volem que la gent que ens estigui escoltant vingui a visitar aquesta exposició que teniu a Can Saurina. Explica'ns una mica la temàtica que has triat aquest any.
0: Doncs mira, aquest any, així revisant, que m'estava jo fent el portfoli, vaig dir, ostres, vaig trobar unes fotos del Guillem Mitjavila Martínez, que quan jo faig l'escrit, que sempre has de fer una explicació qui és, que és per què he fet aquesta exposició, pensava, ostres, si haig d'explicar qui és el Guillem per mi, no sabria ni per on començar, no? Perquè no sé, li vaig dir, necessitaria no sé quantes pàgines per explicar la nostra relació. Llavors vaig pensar, doncs mira, és una persona que estimo molt i que des de petit que el conec, i ell des de fa anys està en el món de drag queen i fa espectacles i es fa el mateix el vestit, i és, jo crec que és un artista, jo ho crec. Llavors des de, als dos ens agradava molt Moulin Rouge, i una vegada es va fer un vestit emulant a un, bueno, fent un personatge de la pel·lícula que ens agradava, i ostres, com que ens agradava els dos també m'agradaria que em fessis fotos, i jo l'he anat seguint. I una altra vegada, que va ser la primera vegada que vam fer fotos, em va dir, ostres, mira, jo tinc una idea, perquè estava estudiant un postgrau, diu, m'agradaria que em fessis tu unes fotos, perquè volia fer, havia fet com un vestit recordant a la seva àvia materna el dia del casament, i a ell això li va agradar molt com vestia, ell estimava molt, estima molt a la seva àvia, i em va dir, tu em faries les fotos? Dic, sí, doncs vinga, fem les fotos on vols. I llavors va dir que a l'església de Montornès. Llavors van fer unes fotos, van quedar molt guapes, jo li vaig donar...
1: Li vas fer unes fotos vestit de nòvia?
0: Sí, exacte.
1: Emulant el vestit de la seva àvia,
0: exacte,
1: quan es va casar.
0: Sí, inclús ho va fer aquest vestit amb roba que va agafar de casa de la seva àvia. No me'n recordo exactament, però m'ha dit, ho he fet amb coses de casa de la iaia que he tret. O sigui que ell mateix va fer un disseny una mica, vull dir, no és que és el real de la boda, però ell ho ha datat a ell, com es veia, com es sentia, i el vestit que va fer era blanc i negre, llavors que per mi perfecta, perquè és que ja les fotos ja són blanc i negre, i la veritat que va quedar molt guapa. Però clar, jo li vaig tornar les fotos, això no sé, és que no voldria mentir, no sé si va ser 4 anys enrere,
1: ja fa temps,
0: però clar, jo el que vaig fer, doncs, li dono les fotos, li revelo les que van quedar, que jo creia que eren bones, i va quedar així. Bueno, i ell després, doncs, les associats les van pujant, no? Però jo, bueno, la tinc guardada i ja està. I clar, l'altre dia, mirant del portfoli, li vaig demanar permís. Dic, puc posar les teves fotos en el meu portfoli? Sí, el que vulgui. I després vaig pensar, ostres, doncs podria imprimir-les i faig l'exposició. I em va dir que l'he encantat.
1: Míriam, al mirar a través de la càmera i veure el teu model, el Guillem, has descobert alguna cosa que no coneixies d'ell?
0: Home, quan va fer tota la... com es maquillava, no? Com, des que arribava, va arribar a casa, li saludo, és el Guillem, i quan acaba, dius, ostres, no?
1: Qui és ara, no?
0: Clar, a mi em van dir, però es va maquillar ell. Diu, sí, ell sol, o sigui, va arribar allà i, ostres, és que jo només maquillar-te ja ho veig un art, no? Perquè ara m'ha dit, ja no em maquillo així, ha fet més evolució encara, eh? Perquè li vaig passar les fotos i diu, ja no, ara tinc un altre estil, però clar, ell també...
1: Evoluciona,
0: molt,
1: no?
0: Molt, va molt ràpid, ell també.
1: Ell ha triat també aquestes fotos o l'has fet tu la tria?
0: No, jo vaig dir, jo posaré aquesta, sí.
1: Sí, doncs molta sort, parlarem amb tu properament també d'altres temes.
0: Moltes gràcies, Núria, ja de veritat, que sempre esteu per nosaltres, ens entrevisteu, i això, doncs, a mi aquest mitjà de comunicació sempre m'ha agradat molt, la ràdio, així que moltes gràcies.
1: També. Gràcies, una abraçada.
2: La nostra companya Núria Gatxan també ha parlat amb el Josep Flores. Ell, al contrari que la Míriam, que ens escoltàvem, és el primer cop que exposa un treball i ho ha fet conjuntament amb l'Elisenda Bru. L'escoltem.
3: Era una assignatura pendent, jo no he fet mai cap exposició de fotografies. Tinc fotografies per avorrir, més comptades a milers, no? Jo treballo amb una col·lecció de discos de 5 terabytes, tinc 5, o sigui, 25 terabytes, 25.000 gigabytes, i treballo amb això. Si no, seria impossible, i molt ordenada.

0: molt, molt arxivadet.
1: Ah, clar.
0: Còpia de la còpia, perquè si no... Si
1: còpia passa... de la còpia.
0: No, clar, un disc dur pot petar en qualsevol moment. I...
1: Clar, jo he baixat a veure la... Soc una privilegiada, he agafat la clau i, ostres, fotos molt maques. I a mi m'agradaria, abans d'entrar en aquestes fotos, per què has triat la remansada? Tens espírit, com has titulat aquesta part?
0: Sí, l'he titulat Esperit Remensa, doncs perquè jo no puc fer una exposició de la remensada, si no pertany a l'associació, no? Ells sí que poden fer-la. A part, havia de fer un recull dins de les milers, perquè hi ha milers de fotos de tots els anys que hem fet. Volia agafar aquest tipus de fotos de sentiment. Remensada hi ha tot, hi ha alegria, hi ha ball,
1: hi ha de tot,
0: però,
1: sí.
0: Però també hi ha tristesa, hi ha drama, hi ha de tot. No? Volia buscar aquestes fotos amb més força, que és el que més costa, triar fotos, eh? No,
1: clar,
0: sobretot quan
1: tens
0: moltes...
1: Perquè quantes fotos tens de la remensada?
0: Aquest any he fet 768, de 2.000 disparades, eh? Han sortit 768 l'any passat, no sé, 1.000, no sé. La veritat és que sempre feia també vídeo jo, més que fotos, però va haver un any que ja feia la vídeo i la càmera, ja, vinga, aquí.
1: Totes dues
0: sí,
1: a la vegada.
0: Sí, tota l'hora, ja, perquè...
1: Amb ajudant o sense ajudant?
0: Bueno, de vegades la meva dona m'ajuda a agafar el trípode d'un escenari amb un altre, perquè és que si no és impossible, això.
1: Clar.
0: De vegades és molt complex, tant de filmar com de fotografiar. No pots posar-te al mig perquè hi ha el públic, has de posar-te un lateral o un altre per no passar per davant, passar la volta... I, bueno, més o menys me la sé, no de memòria, però me la sé bastant, i saps quan hi ha un tipus d'acte i giro a l'altre costat, però tot i així és molt complex. Hi ha molta gent a l'escenari, entre 10 i 20 persones sempre estan allà movent-se, tu vols una cosa determinada, la càmera enfoca el que li dona la gana, has de tenir un enfoque directe a la cara de la persona... I tot això, no pots tirar en manual, perquè és impossible, un semiautomàtic... És complicat, és complicat.
1: Després, clar, de 1.700 hi ha un munt de fotos que es queden allà...
0: És l'eterno problema, que ningú veu l'edició, o sigui, de fotos...
1: Clar, això és brutal, no? Això sí. El teu temps lliure, clar.
0: Sí, jo normalment sóc dels disciplinats que ho faig al dia, o sigui, la remensada...
1: Això sí. És molt important, eh? Com no ho facis al dia...
0: Avui dia la immediatesa és brutal, però jo ja ho feia abans.
1: Clar, ho volem tot per ahir.
0: Sí.
1: Josep, a mi m'agradaria saber per què has triat la remensada, perquè en tots els 5.000 temes que tens a casa teva, per què la remensada?
0: La veritat és que era perquè era el més recent que havia fet aquest any, que va ser el maig. I
1: però ho tenies clar? Des del moment en què te'n va liar, vas dir no.
0: No, vaig mirar a casa, els discos, ho tinc per associacions, i vaig començar a mirar. Mira, la remensada l'acabo de fer fa poc, ho tinc més fresc. I tenia una foto, que no diré, que si vindrà la gent a l'esperació, tenia una foto clau que em va donar el tema. Una foto clau amb molta força, i a partir d'aquí vaig tirar del fil. Recordo també que aquesta exposició la compartim la Elisenda i jo.
1: Explica'm això.
0: Jo vaig comentar i ràpidament em va dir que sí, perquè ella té... Jo potser tinc més l'ull fotogràfic, però ella té... Això de la decoració, de com situar les fotografies, ho té molt més que jo. I dic, pues ajuda'm, perquè si no...
1: Llavors, tu has fet les fotos...
0: Hi ha un parell d'ella, tampoc direm quines. Hi ha un parell d'ella. Sí, perquè ella, mentre actua, evidentment, no pot fer fotos, però abans hi ha una prèvia que fan assajos amb el mòbil, però veuràs que han sortit molt bé també les d'ella.
1: Esteu contents, esteu contents amb el resultat d'aquesta exposició. Quantes fotografies veurem, Josep?
0: Hi ha 14, si no recordo malament.
1: Déu-n'hi-do,
0: eh? Anem a fer 10 i he posat 14.
1: I amb un tamany que es veu bé, eh?
0: 40-30. És que el que diem és la meva primera exposició. Jo he vingut a d'altres exposicions. I quan veig una foto de 10x15, que ja potser és molt millor que la meva, però el tamany... Has perdut la partida aquí, no? Exposicions de fotos he vist moltes, perquè m'agrada molt la fotografia i m'agrada veure fotògrafs professionals, no? Els tamanys de les fotos són de dinar 3 cap amunt, no? Diu, bueno, arribo fins a dinar 3, doncs dinar 3, 40x30 he fet.
1: Molt bé.
0: Darrere porta el paper ploma aquest també, que li dona una mica de cos, i a més ho hem posat en un plafon que encara li dona més.
1: M'agradaria ja, per acabar, doncs, convidar una mica la gent, no? Perquè al final sou gent de Montornès, teniu les vostres inquietuds, el Josep és veritat que està ficat a tot arreu. Josep, ha estat un plaer, espero que no sigui la darrera vegada que vinguis a la ràdio. Un plaer, gràcies.
0: Igualment.
2: Recordeu que l'exposició de fotògrafs i fotògrafes de Montornès s'inaugura avui, en aquests moments, i que la podeu visitar de manera totalment gratuïta fins al 25 de juliol, de dimecres a divendres de 6 a 9 del vespre, i els dissabtes d'11 a 2 del migdia.

0: Deixem les fotos i anem cap a la música. Per què? Doncs perquè avui vull parlar del nou disc de Madonna, que es diu Confessions 2. I ja recordareu, bé, es diu 2, òbviament, perquè hi ha un número 1, un Confessions, que ja va sortir el 2005, que es diu ràpid, però han passat uns quants anyets.
1: 20 anyets per passar-se, pensar-se la segona edició.
0: Sí, sí, però aquí és, aquí ha arribat. Recordem que va fer la presentació a Nova York, tot ple de pantalles, que com va sortir imatges de Madonna, doncs ja tenim el disc complet. I avui farem 5 cèntims d'aquest nou àlbum de Madonna. Comencem amb aquesta cançó que es diu Love Sensation.

Bé, un disc molt ballable seria l'adjectiu que podríem posar Confessions 2 de Madonna, i de fet també el va presentar en un d'aquests festivals superconeguts i va actuar amb Sabrina Carpenter, que de l'anècdota així com més divertit que ens van deixar és que Madonna diu que mai abans havia cantat amb algú més baixet que ella i que per fi amb Sabrina Carpenter ho va poder fer. La cosa és que es van pujar sobre l'escenari dues divas per cantar Bring Your Love, ara escoltarem aquesta cançó, és una de les cinc col·laboracions que trobem a Confessions 2.

I acabem amb la cançó que obre Confessions 2, aquest darrer àlbum de Madonna. Tot total de 16 cançons, us convido que vosaltres l'escolteu. Nosaltres, si les poséssim totes, no podríem fer programa, només estaríem escoltant el disc. I això no pot ser, hem de continuar amb altres temes. Però us deixem amb I Feel So Free, que també trobareu el videoclip a les plataformes. So free.

0: estoy quedando sin voz. ¿Y todo para qué?
1: ¿Sabes cuánto grupo pagarían por estar donde estamos nosotros ahora mismo?
2: Chus, te comportas como si fueras un genio. Y no lo eres.
3: Ja que des del tràiler de Fiesta Pagana, recordem, on participa Adrià Mondalà i que fa d'Andrea en aquesta pel·lícula. I just fa un any nosaltres el vam poder entrevistar quan va tornar del rodatge i va passar per aquí, per Ràdio Montornès, per explicar-nos com havia viscut l'experiència. Avui volem recordar-la. Com va ser el moment en què tu t'enteres que s'obrirà un càsting, no?, per fer aquesta pel·lícula i dius, vaig a provar.
4: Hi ha molts matisos en aquesta, en la resposta a aquesta pregunta. És llarg, eh? Ho vaig explicar
3: i
4: des
3: tant,
4: del principi. Perquè
3: tu explica'ns, que aquí la gent és molt curiosa, ja saps que a Montornès ens agrada molt saber.
4: És una història atípica perquè, clar, en aquest món, el món interpretatiu, el món, sobretot de la part audiovisual, més que del teatre,
3: sí,
4: és molt difícil, per no dir pràcticament impossible, accedir a càstings... Si no tens un bon representant, mm-hmm, o algú que tingui accés a això, no? Els actors sols estem bastant desemparats. Llavors es va donar la casualitat, principalment, mira, anem més enrere encara.
3: Vinga.
4: Jo sóc fan de Mago de Oz des de que tenia potser 13 anys, estem parlant d'estiu del 2002, que vaig descobrir el grup en unes colònies de l'Esplai Panda d'aquí de Montornès.
3: Wow.
4: I doncs durant molts anys els he seguit. I allò, després de la sortida de José Andrea del grup, una mica vaig anar perdent el contacte, vaig anar seguint una mica,
3: sí,
4: però ja més desenfadament, més de lluny. I mira, va ser l'estiu del 2023, o sigui, ara ja ni l'any passat, ja hem passat d'aquí,
3: mm-hmm,
4: estava de viatge a Mèxic, de viatge de casament.
3: Que guai.
4: I allò, en una estona morta, mirant el mòbil, em va sortir una notícia en una web d'aquestes de notícies del rock. Està en preproducció en una pel·lícula biopic sobre Mago de Oz. Allà vaig quedar paradíssim, de dir, perdona, què és això?
3: Clar.
4: I vaig dir, ostres, he de trobar la manera de participar d'alguna manera en això, perquè si no, no m'ho perdonaré, no? Jo en aquell moment estava sense representant, de fet segueixo sense representant.
3: Wow.
4: I vaig començar a tirar de contactes, no? Doncs de tants anys que seguia el grup, coneixia gent que els coneixia més directament, vaig intentar tirar d'algun fil, no va tenir efecte cap, i tothom em deia, no, ja no tinc contacte, ja allò. Així que vaig tornar a la notícia, i vaig buscar qui produïa aquesta pel·lícula,
3: sí,
4: no? I vaig anar a algú que parlàvem fora d'antena fa una estona, al modo stalker, vaig entrar a Instagram, vaig buscar la productora, vaig buscar qui hi havia al darrere, i els hi vaig escriure, hola, em dic Adrià, sóc actor des de fa molts anys, a més canto, a més conec el grup molt bé des de fa, i m'agradaria, seria un honor per mi poder aparèixer d'alguna manera en aquesta peli. I allà vaig fer un moviment totalment atípic dins de la meva personalitat, que va ser llançar-me a la piscina i dir... Si em preguntes a mi, crec que et dono el perfil del José Andrea.
3: Toma ja.
4: Així,
3: sí.
4: Descarat, en plan...
3: Ho vas perseguir i a tope. No vas dir, no vas deixar res de dir, no. Jo vaig, pues, com tu dius, no, segur, i a veure què no... Tampoc tenies res a perdre.
4: Clar,
3: o sigui, era provar-ho i endavant, no?
4: Va ser
3: un
4: tirar-me a la piscina sense pensar que realment em sortiria també la jugada, no? I al cap de dos dies em van contestar molt amablement, no? La productora, la Patricia, em va dir... mándame tu material y me lo miraré con cariño. I jo, ostres,
3: clar,
4: espera,
3: que
4: ha funcionat, no? Que la carambola ha sortit. I llavors jo estava també en procés de gravar-me material per al meu videobook, de renovar, i així vaig dir, espera, tinc uns amics amb els que he gravat diverses vegades, que ho fan bé, que es dediquen a això, i vaig dir, anem a fer una cosa molt específica, i em vaig gravar en estudi una cançó de Mago de Oz, La danza del fuego, i amb l'àudio gravat, amb la meva veu, vaig anar a casa d'aquests amics, em van caracteritzar com el personatge, van fer un videocàsting... Ui, perdó, que he tocat el micro.
3: Tranquil.
4: Van fer un videocàsting, allò, com si fos un concert,
3: sí,
4: i ho vaig enviar, i sembla que va agradar.
3: Que bé, que bé. Tota una experiència, t'ha agradat? És positiu? T'emportes a coses amb bones sensacions?
5: Molt, molt. Evidentment, en 3 mesos, rodant, jo què sé, unes entre 8 i 10 hores cada dia...
3: Uau.
5: Els caps de setmana lliures, això sí, amb tota la intensitat que això comporta de concentració, d'estar fora de casa, de deixar-te una mica l'ànima, doncs passa una mica de tot, no? Hi ha moments millors, moments més tensos, però jo penso que això passa en totes les creacions artístiques. I...
3: Hi ha algun moment, ara perquè sigui, que diguis, buah, aquest moment va ser super top, que tu recordis, que et vingui ara a la ment?
5: N'hi ha hagut molts, per bé i per mal. Evidentment, això sempre és el que deia, no? Sempre hi ha, mm-hmm. hi ha d'haver de tot. I suposo que quan em vagin venint allò al llarg del temps i em preguntin, i clar, ai, això i allò altre, però potser dels moments més èpics, més emocionants que recordo és les diverses vegades que hem recreat concerts de la banda, perquè vulguis que no, jo que ja era seguidor del grup, doncs a part de veure'ls en directe, m'he tragat 1000 vídeos de concerts, DVDs, mm-hmm. allò, i recrear allò que d'adolescent m'al·lucinava tant.
3: Clar.
5: I poder-ho fer allò, sense dir, no, tinc una banda i fem una versió, no, és allò, anem a recrear-ho por todo lo alto, i amb a vegades 300 figurants que estan allà donant-ho tot, és una passada. Clar. Un cop et veus amb l'escenografia, el vestuari, els companys, i pell de gallina.
3: Has vist alguna imatge i ja de com ha quedat? Perquè tu dius, jo em veia, no, a tu mateix, així, caracteritzat, amb els companys, però si hi ha de ser una sensació heavy des de dins, no sé si tu veure't a tu mateix des de fora, si ho has pogut fer.
5: He vist alguna imatge una mica d'Estrangis, perquè al final és un equip molt gran, però es crea una mica de família mentre sí. estàs allà tant de temps. I allò, companys de producció o d'altres sectors, allò que un dia estàs fent una cosa així més especial, et graven en els combos, que són les pantalles que veuen mm-hmm. la resta de l'equip, no? El que s'està veient per càmera, agafant el mòbil d'Estrangis, t'ho graven i mira el que ha sortit avui. I la veritat és que a nivell d'estètica, puc dir que és una passada. Els que hem vist coses hem quedat bastant al·lucinats.
3: Uau, m'estàs deixant molt de hype per veure la
5: película,
3: Fixa't
5: que no estic dient res de lo meu, estic parlant de les coses
3: general,
5: que he vist.
3: En general, sí, però clar, suposo que també veure't a tu serà raro i gratificant.
5: Sí, jo més quan em veig gravat soc molt crític i intento no detestar-me massa.
3: Bueno, això
5: crec, cosa
3: dels artistes.
5: Sí, sí. I m'he trobat molt ben abraçat, molt ben acollit, ben envoltat de gent molt professional i molt propera.
3: Això és bonic.
5: Que s'ha creat una mica allò, una família, un grup d'amics molt, molt maco, i que tothom, doncs, tinc la sensació que hem intentat no només cadascú brillant els seus moments, sinó compartir-ho i facilitar-nos uns als altres. A l'Adrián Lastra, que és el més prota de la pel·li, que fa el Xus, el bateria, és un paio que té una experiència increïble i ha sigut molt generós en molts aspectes, en molts moments de fins i tot acompanyar-nos, a proposar-nos coses i alhora de poder-hi parlar i dir, escolta, què et sembla si enfoquem aquesta escena així i tal, en les dues direccions, o sigui, molt atent també en aquest aspecte.
3: Que guai, sí, bueno, això és el bo, a més, no? Treballar a gust. Per on heu estat?
5: Doncs, mira, les primeres 3 setmanes crec que va ser que vam estar en un estudi, ja no a les afores de Madrid, allò ja era a La Manxa, després vam estar algunes setmanes a Madrid, en total de tot això devia ser 2 mesos, més i mig, 2 mesos, i les últimes 3 setmanes hem estat a les Canàries, 2 setmanes a Gran Canària, i l'última a Fuerteventura, que allà a Fuerteventura, jo no havia estat mai a les Canàries, mm-hmm. i no sabia què esperar-me de cada illa, i Fuerteventura, que és un escenari desèrtic, de desert, de pedra,
3: sí.
5: i res més pràcticament, i molt de vent, ens va anar fantàstic per recrear totes les escenes que en un principi potser s'haguessin rodat a Mèxic, però que per calendaris, per agenda, per pressupost i de més, van dir, mira, tenim aquest espai més a prop i ho podem fer aquí. I la veritat és que havent-hi estat, a Mèxic sí que hi he estat, i els que hem estat, dèiem, sí, encaixa perfectament.
3: Podria colar, si tu no ho dius...
5: Pot colar.
3: T'anirem seguint la pista, ja t'aviso.
5: I jo content d'anar-vos explicant.
3: Enhorabona per haver sigut pare, que això també és molt important. Han estat
5: gràcies.
3: Uns mesos pues això complicats de gestionar-ho tot junt, però mira, les coses venen com venen i per sort ha anat tot bé.
5: Sí.
3: I amb ganes també de veure aquesta pel·lícula. Gràcies per haver vingut a explicar-nos tot això. Ens n'alegro molt que hagi anat bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Content d'estar aquí.
6: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
3: Nosaltres marxem, recordeu que demà a les 5 tornem. Espero que gaudiu molt de la tarda de Juernes, vigileu amb la calor i esperem demà a les 5.
7: Fins demà, Mireia. Adéu.
8: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
9: Combatre la calor. L'inici de l'estiu ve marcat per l'augment de les temperatures que aquest any es preveuen especialment elevades amb la possibilitat d'arribar a xifres rècord a diferents indrets del territori català. Per aquest motiu, és important tenir clares les diferents mesures a seguir per tal d'evitar un cop de calor. Un dels riscs d'aquesta època de l'any és la deshidratació, doncs amb la calor s'augmenta la sudoració i, com a conseqüència, més pèrdua d'aigua i minerals a través d'ella. Sentir cansament o mareig, tenir la pressió arterial baixa i patir taquicàrdies o rampes poden ser alguns dels símptomes de la deshidratació. Cal beure suficient aigua al llarg del dia, encara que no tingueu sensació de set. Endur-se una ampolla d'aigua quan esteu fora de casa pot ser una bona solució. Si l'aigua se us costa, podeu escollir altres opcions. Fer aigües aromatitzades. Es deixa l'aigua en una gerra macerada durant un parell d'hores o més, amb una llimona neta i tallada amb la seva pell i algunes fulles de menta fresca, per exemple. Però podeu posar la fruita o herbes aromàtiques que més us agradin. L'aigua de coco, el kombucha, les infusions o els tés amb gel, per exemple, gingebre i llimona, o bé l'aigua amb gas i llimona, són d'altres idees per preparar a casa o demanar al bar. En canvi, eviteu el refresc, les aigües comercials de sabors que porten edulcorants i les begudes alcohòliques, fins i tot la cervesa. Pel que fa a l'alimentació, hi ha aliments que també aporten aigua, com les fruites, les verdures i les hortalisses. Per tant, cal fer una alimentació rica en aquest grup d'aliments i assegurar la seva presència tant a dinar com a sopar. També és important evitar sortir a les hores del dia més caloroses i no fer exercici físic al migdia. Si sortiu, protegiu-vos amb gorra, ulleres de sol i protector solar i procureu passar per les ombres. Cal mantenir la temperatura de la casa, pot ajudar a ventilar a primera i última hora del dia i tenir les finestres tancades amb les persianes abaixades a les hores de més calor. Finalment, remulleu-vos al llarg del dia per mantenir la temperatura corporal, amb dutxes o banyar-vos al mar o a la piscina si teniu l'opció. Si no, refresqueu-vos amb una tovallola marada d'aigua a la cara, als canells i la nuca. Aquest estiu, hidrateu-vos suficient i tingueu cura sobretot dels nens i les persones grans, que són les més vulnerables a patir un cop de calor.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Ruta 66.
5: Hola família, aquí comença la primera edició estiuenca 2026 de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Aquesta setmana viatjarem per Europa i els Estats Units. Esperem t'agradi la selecció que hem fet per tu aquest programa. Com sempre, abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.

Raging Heartbeat és un dels tracks que formen part de l'àlbum titulat Deja Vu, el tercer en la carrera discogràfica dels suïssos Fighter Five. Cinc nois que ens porten una barreja d'arena rock i melòdic. Anem per una més d'ells, la que s'anomena All the Time.

Shout! Des dels Estats Units ens arriba el més nou dels Hardline, una veterana banda. Van debutar ara fa 35 anys. Després es van aturar uns 20. La qüestió és que ara editen Shout, el 8è àlbum d'estudi des dels seus inicis. Tot seguit d'un altre dels californians Hardline, aquesta Rise Up.

Rolling Home, un single extret de l'exitós àlbum In the Army Now dels britànics Status Quo, un hit de l'any 1986, és a dir, ara fa 40 anys. Com ja saps, aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar en el temps per rescatar èxits. Continuem al 86, continuem al Regne Unit. Rod Stewart editava el disc Every Beat of My Heart i a dins trobem aquesta cançó, Another Heart.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, els originals i les seves versions.

Fierce Cat is the Deepest. Aquesta és la versió de l'any 76 que va enregistrar Rod Stewart. És una composició de Cat Stevens, que han versionat un munt d'artistes. Continuem amb els Generation Radio, una banda de músics veterans que s'ajunten de tant en tant per gravar àlbums. En el nou treball s'atreveixen amb un hit del 87 dels Whitesnake, Here Go Again.

Montana Sky, amb aquesta cançó sobre Take Two, el segon àlbum dels americans Generation Radio, amb cançons noves i covers de bandes molt conegudes. A continuació, viatgem a Alemanya, concretament a Frankfurt. La banda s'anomena Just i acaba de debutar discogràficament. He triat una de les seves noves cançons per punxar-la aquí a la Ruta 66, la que porta per títol Heart Light.

It Wants God, Who Made Honky Tonk Angels. És un dels tracks del segon àlbum d'estudi de la cantant country d'Alabama, Ella Langley. L'artista femenina del gènere més important del moment. Amb només 27 anys, ha aconseguit uns quants rècords a les llistes d'èxit. Concretament amb el primer single extret, la que segurament serà la cançó de l'any d'aquest estil. Parlem de Choosing Texas.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb un cantant nascut a USA, però amb arrels cubanes. Sammy Arriaga interpreta les cançons en anglès i castellà, fins i tot en Spanglish. Amb el seu èxit més recent, Left My Heart in Texas, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. T'espero, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot, i només. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
1: Dites, refranys i adagis.
2: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets, i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra pels seus pecats porta els genolls pelats. I sí, qui la fa la paga, encara que de vegades la fa i no la paga. Però bueno, això ja són coses de la vida.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui mama, engreixa. Vol dir que qui obté beneficis o favors aconsegueixen un bon guany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? I pensem una mica. Qui mama, engreixa.
1: Dites, refranys i adagis.
2: Qui molt abraça, poc estreny. Es diu d'una persona que té moltes coses entre les mans i no li surten prou bé, perquè no les pot atendre. Qui molt abraça, té cap de carbassa. Qui vol fer moltes coses, no en fa cap profitosa. Qui moltes tecles toca, poques en fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes, si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Ja va sent hora que tanquem aquest tall de veu setmanal sobre els fets i peripècies a l'Escola Agrària d'Alfarràs. Durant el curs escolar hem parlat de les sortides, de les visites i dels projectes que fem amb l'alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També hem parlat de les pràctiques que fan a les empreses d'aquí, de Catalunya, i d'aquí a la vora a l'Aragó, i també a l'estranger. Us he explicat quins són els cursos que fem per a pagesos i treballadors del camp, de les jornades de transferència tecnològica que organitzem pel territori i de les jornades de referència que fem a l'escola. També dels grups que ens visiten i aprofiten per fer pràctiques o tallers aquí a la nostra escola i de totes aquelles altres activitats encaminades sempre a fer més fàcil la formació per al sector agrari. També hem fet una visita, ni que sigui a través de les zones, per les instal·lacions de l'escola. Els tallers, la residència, les aules... Però el que hem dedicat més espais és a parlar de l'explotació de l'escola, començant per les gallines, passant per totes les parcel·les, fins a la col·lecció de varietats única que tenim. I és aquí on justament m'agradaria quedar-me avui, a la finca, perquè porta molta i molta feina a les persones que la gestionen, però que tants i tants recursos ens aporta per fer les classes, per fer les pràctiques amb l'alumnat i tota la formació que duem a terme. La nostra és una finca excepcional, tenint en compte la seva extensió i els seus cultius. La finca és la joia de la corona d'aquesta escola, sense oblidar, esclar, el col·lectiu de persones que fan que tot rutlli i tiri endavant des de fa ja 55 anys. Espero que aquests petits talls de veu us hagin interessat i us hagin acostat una mica més al sector i a l'escola. Gràcies i fins a la pròxima!
0: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
1: Avui al Som Terra us expliquem un projecte, Terra d'Oportunitats, de l'Associació Líder Ponent, i ho fem amb l'Alba Secanell, que és la tècnica de l'Associació Líder Ponent. Alba, benvinguda, què tal? Com anem?
3: Hola, molt bé, bon dia.
1: Bon dia.
3: Aquí estem.
1: A tope, oi?
3: A tope, exacte. Vinga.
1: Avui volíem conèixer de prop aquest projecte Líder Ponent, no? Terra d'Oportunitats. Què és? Perquè bé, tot just està collent-se, eh? Tot just acabem de saber quines són doncs això, els emprenedors que han guanyat en aquesta edició.
3: És un programa que està impulsat per CaixaBank, vale? que fan amb col·laboració amb grups líder de tot l'estat espanyol. Vale? Llavors s'articula a través d'un conveni que es signa i això és impulsat a través d'aquesta entitat bancària. Vale? Llavors, aquest programa és, no només és el que comentaves tu, no? Que són aquests guanyadors que ara comentarem, sinó que és un programa més ampli, uh-huh, que el que vol és fomentar la creació d'ocupació a les zones rurals, vale? I l'emprenedoria per tal de frenar aquest despoblament que estem patint. Uh-huh. Llavors, es divideix com en dos grans blocs. Un és el tema d'oferir formacions i assessoraments, pues, a tota la comunitat emprenedora i empreses del territori, vale? I l'altre és aquesta convocatòria que comentaves tu abans d'aquests premis, que són aquests 1.000 euros a quatre projectes del territori, doncs, que siguin innovadors, que generin ocupació, que siguin relativament nous, que faci poc que s'hagin creat. I això, no? Són aquests premis que justament l'altre dia els vam donar a conèixer.
1: Uh-huh. I quin és l'objectiu, com deies, arrelar al territori, que hi hagi menys despoblament, que aquestes iniciatives doncs, econòmiques es quedin?
3: Sí, correcte, correcte. Tal com he dit, aquests projectes que s'inicien, que fa poc que s'han iniciat, doncs moltes vegades els hi costa, no?, impulsar-los i en altres, doncs, a través d'aquesta eina, no?, a través d'aquesta convocatòria, doncs sí que econòmicament tampoc és molt, perquè 1.000 euros te dona pel que et dona, però bueno, és una ajuda que la veritat és que va molt bé i va molt més enllà, no? O sigui, sí que hi ha aquesta primera fase, que és això, aquests 1.000 euros, però després hi ha una segona fase que s'incorporen amb una comunitat amb tots els guanyadors de tot l'estat espanyol, que com he dit està tot l'estat representat, i realitzen un concurs formatiu. Vale? És el que anomenen el repte Terra d'Oportunitats, que si el fan a través de tres reptes, doncs els van puntuant i si queden entre els 20 millors de tota aquesta comunitat, que són més de 200 persones, doncs podran accedir a nous premis, doncs a molta visibilitat i bueno, altres beneficis que ja t'ho dic, que va més enllà d'aquests...
1: Que són intangibles, no? Com, per exemple, fer xarxa, conèixer altres emprenedors i emprenedores, no? Que hi ha aquestes sinergies entre tothom.
3: Sí.
1: Va per fases, com ens deies, no? I des de Líder Ponent, em sembla que és la quarta convocatòria, tercera, aclara-m'ho, Alba.
3: La cinquena.
1: Cinquena.
3: És la cinquena. Sí, sí, que ja estem adherits, o sigui, que signem conveni i ja fa 5 anys consecutius que el signem.
1: I gairebé sempre ho ha aconseguit que els projectes doncs, finalistes, no?, d'aquesta convocatòria arribin precisament a la final.
3: Sí, sí, sí, és un tret a destacar que el repte aquest no fa 5 anys que el fan, sinó que em sembla que en fa 4, crec, i bueno, aquest any encara no ho sabem, però els 3 anys passats hem aconseguit portar un projecte al nostre territori a la final, que fins ara ha sigut a Madrid, i la veritat és que és molt recomanable, ja t'ho dic, més enllà d'aquests 1.000 euros, doncs els projectes arriben allà, han de fer una exposició oral d'explicar el seu projecte en 3 minuts, i és molt enriquidor perquè també coneixes, és el que comentaves, no?, que coneixes també altres iniciatives de tot l'estat, pues xules, no?, singulars.
1: Clar.
3: I la veritat és que és un acte que està molt ben muntat i el gaudeixes molt. Sí,
1: ara coneixerem també, doncs, els finalistes d'enguany, perquè heu tingut bastantes propostes, però finalment només poden guanyar 4.
3: Sí, sí, sí. De fet, aquest any la veritat és que teníem una mica de por entre cometes perquè el funcionament ha canviat una mica. Fins ara cada grup s'adaptava una mica a les bases que en diem, no?, les condicions per accedir a aquesta convocatòria, però aquest any des de CaixaBank han volgut unificar-ho tot i que tots sortíssim alhora, sota unes mateixes bases, a través d'una plataforma que han fet de CaixaBank i clar, en aquest sentit doncs ens feia com una mica de reparo, no? Però la veritat és que ha sigut l'any que hem tingut més candidatures presentades, van ser un total de 13, 3 ja les vam descartar perquè no complien alguns dels requisits, per tant van ser 10 i bueno, d'aquests 10 doncs 4 van ser aquests els que van guanyar. Sí, sí.
1: I quins són aquests 4? Perquè així ja els desvetllarem. Vale. Més o menys també per explicar, no?, quins són els projectes d'emprenedoria xulos, diferents i únics que es fan al territori, perquè n'hi ha i a vegades en municipis molt, molt petits es fan coses molt, molt xules que alhora poden servir de mirall i replicar-se a altres indrets, no?, que segurament problemàtiques comuns, com ara doncs, això, ser rural, ser petits, estar lluny dels centres, etc.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, sempre ho diem, que costa molt decidir, però, bueno, al final has de decidir, no? I sota uns criteris que marquen les bases i altres que hem anat consensuant amb també les tècniques de CaixaBank. Finalment van guanyar el projecte de l'enciclopèdia mural d'Ivars d'Urgell, vale? Que per qui no ho conegui és aquest projecte que està situat a Ivars, i, bueno, Ivars, Vallverd, i ara també s'està extenent arreu, d'aquests murals, sobretot d'ocells, no? I fer aquesta pedagogia de tota la fauna i flora que tenim a l'entorn, vale? Va guanyar també l'espai Ohana de Vilanova de Bellpuig, que és un, el seu nom indica, no? És un espai on ofereixen aquest acompanyament a les famílies, infants, i amb el tema d'aquest benestar emocional, no? A través de tallers de ioga, meditacions i d'aquest tipus. Llavors també va guanyar el projecte de Sopa de Pedres, que és de Rocafort de Vallbona, que es tracta d'un càtering de menjar, no? Ofereixen menjars on tu el demanis, o sigui, es desplaça al lloc on demanis, no només a llocs tancats, sinó que en espais naturals, per exemple, i la seva proposta és de diferència perquè és a base de plantes silvestres, vull dir, també dona aquesta vessant més botànica, no? Ja no aquests menjars tan típics. I llavors també a nivell així més tecnològic i digital, no? Es va presentar l'empresa Picture de Castelldans, que a través d'una aplicació que anomenen Verol, el que vol és portar com un seguiment de l'olivera per a veure quin és l'estat més òptim de collita, de maduració d'aquesta oliva i fer com un projecte pilot a través també de la cooperativa del poble de Castelldans.
1: Xulíssims. Xulíssims, sí. Tant de bo arribin, perquè només pot arribar un a la final o poden arribar més d'un? En realitat podrien arribar, no? Més d'un?
3: Sí, també podrien. No seria la primera del nostre territori, no, però hi ha hagut algun territori que
1: anà.
3: Sí. Podrien, a veure.
1: Alba, ens has dit que ets del líder ponent i que aquest projecte de Terra d'Oportunitats també hi ha diferents líders, però clar, molta gent no sap quin és el paraigües del líder i d'on ve, no? Aquests que són fons europeus, són programes de fons europeus. Ho dic bé? Explica'm-ho tu millor.
3: És un programa europeu, vale? Però estem cofinançats tant per Europa com pel Departament d'Agricultura. Vale?
1: D'acord.
3: I la nostra tasca és la dinamització rural, no? Fer que els habitants que vivim en aquestes poblacions rurals doncs, tinguem una millor qualitat de vida, no? I que les empreses que vulguin emprendre doncs, també ho puguin fer de la millor manera possible, ajudar-les, no? Llavors, aquesta tasca com la desenvolupem? Doncs a través de projectes, vale? Doncs a través de diferents línies d'ajut. Demanem projectes que creiem que poden tindre doncs, un impacte al territori, ja sigui, clar, hi ha molts temes, no?, que pots tocar, temes de la promoció del producte local, dels espais naturals, d'adaptació al canvi climàtic, etc. O sigui, toquem moltes rames, massa, i tot, que diria jo. I l'altra línia també molt important nostra és la gestió de dues línies d'ajut. Vale? Tenim un ajut que és per a la inversió, per a la creació, ampliació i millora d'empreses del territori rural, i l'altre és un ajut a la creació d'activitat econòmica, vale? També incorporant doncs, el relleu o els traspassos d'aquesta activitat. Val? Llavors, deixo la falca ja, Pili, vull dir, aprofito per dir que l'ajuda a la inversió justament se va obrir l'altre dia a la convocatòria
1: doncs...
3: i està oberta fins al 30 de setembre, vull dir que mira...
1: Doncs, Alba, no, ens anirà de conya, sí. Perquè ja t'ho dic, t'emplaço a un altre Somterra perquè el puguis explicar, no? Pues més concretament, i que tothom que estigui interessat tingui tota la informació i s'hi pugui adherir. De tota manera, recordem que el liderponent.cat doncs és la pàgina web on trobareu els contactes, etcètera, etcètera. Però t'agafo la paraula o te faig l'atracament, vale. Alba, per un altre Somterra.
3: Vinga, ja ho parlarem. Sí.
1: Doncs, escolta, moltes gràcies per ser-hi i que vagi tot molt bé. Enhorabona.
3: Molt bé, moltes gràcies, Pili. Gràcies a tu.
0: Somterra. Expliquem del sector primari sense estereotips.
1: I avui al Somterra també us volem explicar doncs, una activitat per fer ara o en qualsevol moment de l'any, quan us vingui de gust. És la Ruta Verda entre Tarrés, Fulleda, l'Espluga Calba i Senan. I d'aquesta ruta ens en parla l'Òscar Balcells, que és el gestor del Sindicat de Tarrés. Òscar, benvingut. Què tal?
4: Hola, molt bon dia. Gràcies.
1: Bon dia. Expliqui'ns aquesta nova ruta, aquesta senyalització, bé, aquest itinerari, en què consisteix? Què és el que heu fet?
4: Bé, de fet, aquí a Tarrés, ja ara fa 3 anys, vam crear un centre de senderisme i un centre de ciclisme, que inclou totes les modalitats, no? És a dir, el gravel, el BTT, la carretera i fins al descens. Llavors, ja teníem aquí Tarrés, doncs, dintre del disseny d'aquest centre de ciclisme, doncs, una via verda, però només afectava una part, diguem, del municipi de Tarrés. Llavors, ara fa ja un temps, va parlar amb els municipis de Fulleda, Senan, que està a la Conca de Barberà, i l'Espluga Calba, doncs, bueno, van acceptar la nostra proposta de dir, escolta, allarguem aquesta via verda, bueno, via verda, aquesta via ciclable, aquesta ruta verda, fins a seguir un camí molt ample, molt segur, molt franc, primer passant per les afores de Fulleda, arribant a Senan, i després de Senan continuar fins a l'Espluga Calba.
1: D'acord. Per tant, és una ruta lineal, però la podem fer de tornada, no és circular.
4: Sí, no és circular. Cal pensar que, per exemple, les vies verdes, tècnicament només es poden dir vies verdes a les on abans hi havia hagut una línia de ferrocarril.
1: Exacte.
4: I sempre, totes són lineals, per entendre's. Sí, sí, sí. Sí. Llavors, en aquest cas és una ruta, doncs, que com dic, surt de Tarrés i arriba a l'Espluga Calba passant per Fulleda i per Senan. La tornada es pot fer per des de l'Espluga Calba fins a Tarrés, només són 10 quilòmetres aproximadament, perquè és una ruta semicircular.
1: D'acord.
4: Llavors, aquesta distància, l'Espluga Calba a Tarrés, doncs són, ja, com dic, són uns 10 quilòmetres, es pot fer o pels propis mitjans, és a dir, que per un canvi també molt ample, el que passa que ja és una mica ja, i a la part final és una mica de pujada.
1: D'acord.
4: Però que avui en dia amb les bicicletes elèctriques no hi ha cap problema.
1: Exacte.
4: A més, passant pel fondo dels Masos, que es diu, que és una vall preciosa. Aquí a les valls se'ls diuen fondos, no? Aquí, a aquesta zona de les Garrigues. O si no, també, doncs, facilitem també anar a recollir a qui vulgui fer, doncs, aquesta ruta ciclable, aquesta ruta verda, amb transport, amb vehicle, i després tornar-los des de l'Espluga Calba fins aquí, fins a Tarrés. Cal pensar que és una via verda, és una via ciclable molt, molt, molt fàcil de fer. Només hi ha una pujadeta, només sortir de Tarrés per posar-se, doncs, a la sala divisòria, perquè aquí tenim la divisòria de les aigües que van cap al Segre a través de la Femosa i que se'n van cap a l'Espluga Francolí, cap al riu Francolí. I després només cal pujar 50 metres de desnivell, molt fàcils, i després ja és pràcticament tot pla, baixada fins a l'Espluga Calba. És un recorregut, com dic, molt franc, molt bonic. Passes per Senan, és un poble molt, molt petit, on hi viuen 40 persones, però és un poble molt arreglat, molt bonic, naturalment amb Tarrés, que molta gent ja coneix, i després, com dic, arribes a l'Espluga Calba, que també és un poble, doncs, amb un castell magnífic. Sí.
1: Traiem pit aquí, d'aquests pobles de les Garrigues i de la Conca, també. Mira, el Menac, que jo sóc del Menac, això és el Segrià, també en diem fondos, sí. Les valls. Diem,
4: ah, bé, sí?
1: Diem, ostres, més que a les valls, en diem a la zona del riu, que és més fonda,
4: sí.
1: Els fondos.
4: Sí.
1: Curiositats, sí, sí, aquí sí. Germanaments de llengua. Sí. Per tant, Òscar, és una ruta molt, molt fàcil, i pensada per fer en família, pensada per iniciar-se, per als que ja fan bici, doncs també, no? Però aquesta ruta de 20 quilòmetres, que podem complicar una mica més si fem aquesta ruta passant pels fondos dels Masos amb 10 quilòmetres més. Està molt ben senyalitzat, a més, oi?
4: Sí, sí, està senyalitzat. De fet, hem finalitzat la senyalització recentment. Està tot indicat. Doncs, i llavors, des de la sortida mateixa, que és la sortida d'aquí al sindicat de Tarrés, que és un petit complex turístic situat a aquest poble de les Garrigues, tocant a la Conca de Barberà, i on hi viuen 90 persones només, també. I llavors està tot senyalitzat, totes les cruïlles, vull dir, no, és molt senzilla de realitzar, sense cap pèrdua. Passes per llocs magnífics, com pot ser, doncs, els Plans de Tarrés, que és una zona que plena de boscos, plena de bosc, amb molts arbres, que dius, ostres, estic a les Garrigues, doncs sí. Sí, sí. Passes també pel mirador de la Conca Barberà i al municipi de Fulleda, que és un mirador, tens la Conca Barberà als teus peus, és un lloc magnífic també. Passes per tota una carena i fins a arribar aquí al poble de Senan, És un lloc també molt bonic, molt bonic. La veritat és que no t'ho esperes, que està rodejat, un poble rodejat de boscos, amb un altiplà, és molt bonic. I després ja baixes, seguint una vall, sempre tendència a baixada, sempre és molt còmode, fins a l'Espluga Calba, on tornem a tenir serveis allà.
1: D'acord. Parla'm una mica del sindicat, perquè feu moltes coses. Aquestes, diguéssim, la novetat, i per això en parlem, però ja feu moltes rutes, hi ha moltes altres rutes, no només amb bici, i amb tot tipus de bicis, com deies, de gravel, BTT, també feu rutes senderistes, i també podem menjar.
4: Sí, això mateix. Bé, nosaltres fa 3 anys, 3 anys i un mes, que som aquí al sindicat. És un petit complex turístic que es compon de bar, de restaurant, hi ha uns apartaments. Llavors el que hem fet és aquí doncs també crear fins i tot una merceria, una llibreria, hem posat també una sala de jocs. És un lloc que li hem donat molta importància a la gastronomia. Vam crear al seu dia ja el bufet Garriguenc. És un bufet mixte, una part lliure molt àmplia, per entendre, és un bufet lliure, però diferent a el que es pot entendre com a bufet lliure, amb una sèrie de particularitats. Per exemple, hi ha 33 classes de formatge, concretament. Tenim bufet d'amanides, cardolla, canelons, tot és casolà. I, a més, també hi ha una particularitat que tenim un bufet d'olis. És a dir, el bufet Garriguenc és un bufet que es compon de diversos bufets i un dels bufets és el bufet d'olis, amb més de 30 olis, tots naturalment d'aquí de les Garrigues i del sud de l'Urgell, els millors del món, com si la gent vol menjar només pa amb oli, els pot tastar tots. Llavors, clar, la gent no s'ho espera, no? Quan entres, dius, ostres, més de 30 classes de formatge, més de 30 classes d'olis, tenim una vintena d'embotits també, i com dic, és tot casolà. Procurem comprar doncs els productes el més pròxims possibles. Per exemple, aquí, a la carta de vins, nosaltres no tenim ni Riojas, ni Riberas del Duero, ni Somontanos. És vi de Costes del Segre i el més pròxims d'aquí, de la zona de Tarrés. Perquè anar fora, si el que tenim és molt bo. No? Llavors, d'aquesta manera, doncs, clar, si no som nosaltres qui recolzem els pagesos, doncs no vindran de fora a fer-ho. O sigui, consumir productes del territori és mantenir els llocs de feina dels nostres pagesos, perquè tenim el millor oli, tenim un vi molt bo i després també tenim altres característiques aquí a la zona, com és la pedra. No? La pedra, cal recordar doncs, de que ja al seu dia la Sagrada Família es va començar a construir amb pedra d'aquí. No? Ja tenim una sèrie d'atributs que la gent potser no desconeix, però que som molt, molt potents en alguns aspectes.
1: Ai, doncs caminsdepedra.com, si volem més informació, seria correcte, oi, Òscar?
4: Això mateix, sí, caminsdepedra.com, aquí tenim tota la informació.
1: Tota, mateix. També trobareu aquesta nova ruta verda, aquesta nova senyalització, per fer-la en família, per fer-la quan vulgueu, ara a l'estiu, a primera hora o a última mitja, o sigui, a les 3 potser no cal, però...
4: No? Bueno, aquí tenim una particularitat, és que...
1: Esteu fresquets a les 3, no em diguis, a les 3 de migdia.
4: No estem fresquets, però, clar, estem a 600 metres d'altitud, ens arriba la marinada, fins i tot per la nit, o sigui, nosaltres tenim una terrassa, que el restaurant l'obrim per la nit també, i fins i tot tenim mantes perquè de vegades fa fresca, no?, en ple estiu, no?, i de vegades, doncs, bueno, la gent a vegades ve doncs sense una jaqueta, llavors, o sigui, pensem en els clients en els moments que puguin en aquest cas patir una mica de... Bueno, patir, o sigui, que
1: passi
4: una mica de fresca, no? Avui mateix, aquest matí, doncs, anar amb màniga curta, ostres, allò és que anar és una mica justet, no? I cal pensar que el 65% del territori del municipi de Tarrés és bosc. Llavors, molts escorriols, moltes pistes forestals, molts camins que del centre de senderisme, el centre BTT, que tenim aquí, passen, o sigui, estan situats dins del bosc. Llavors, clar, la incidència del sol, de la calor, no és tan significativa com en altres llocs.
1: D'acord. De tota manera, a l'estiu amb precaució, ho dic pels cops, sí, de calor, això mateix. Sí, sí, sí. En qualsevol cas, en tots els moments de l'any. Òscar Balcells, ha estat un plaer escoltar-te. Que vagi molt, molt bé i gràcies per ser-hi.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Som Terra, periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. Alguns perquè ens trieu, d'altres perquè potser no teniu una oferta més adient i d'altres perquè el que millor escolteu és Ràdio Montornès. Doncs benvinguts a tots i a totes. Gràcies per estar amb nosaltres, aquí amb nosaltres, als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a la nostra app, que ens podeu escoltar des del mòbil, descarregant l'app, que és gratuïta. I també a tots els que ens escolteu des de la TDT. De vegades la ràdio s'ha quedat sense piles i utilitzeu la TDT, És allò de posar la tele a tot volum i anar fent feines a casa, que sempre en tenim. Sempre hi ha alguna cosa a fer a casa. I res, aquí estem, el Miquel Zafra i la Núria Cachán. Què tal? Com esteu, Miquel? Bon dia.
2: Bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Avui he dormit, però he dormit per cansanci. Perquè
2: aquesta
1: feia...
2: noche ha pogut dormir millor, no?
1: Tanta calor.
2: No feia tanta xafogó, no?
1: Sí.
2: A casa teva, sí? Jo he dormit millor, no sé. Sí? No he tingut aquesta sensació de xafogó.
1: Jo he dormit perquè
2: estic... si hi ha menys humitat.
1: No sé, jo estic esgotada. I hi ha un dia que no dorm, dos dies que no dorm res, i el tercer dia, clar, caigo allò plana. També m'ajudo, que tot ho heig de dir, amb una gominola d'aquestes del sony, d'aquestes que t'ajuden a dormir. Són naturals, les trobeu a herboristeries i a farmàcies o per a farmàcies, i ara s'han posat molt de moda, doncs, aquestes gominoles. Abans eren unes pastilles tipus gelocatil, però en pastilla per dormir, amb melatonina, i això ja ha passat a la història, perquè ara és com si et mengessis una golosina, no? Una gominola d'aquelles que dius, que bona, jo menjaria
2: ricola,
1: tot el pot.
2: No? Com aquelles ricola.
1: Sí, però més blanda, més tova. Jo la veritat és que em menjaria un pot sencer, però amb una ja dormo plana. Tampoc s'ha d'abusar d'aquestes gominoles, perquè de tant en tant prendre una està bé, però si t'acostumes tots els dies, doncs arriba un moment que no et fan res. Això és el que tenen els medicaments. El cos deixa de fabricar la melatonina, que la fabriquem per nosaltres mateixos. Si acostumem al cos que li donem cada dia melatonina, doncs el cos deixa de funcionar i, clar, ho fa ja amb aquesta pressa de pastilla exterior, i després, doncs, el cos s'acostuma i ja no fa res, ni la pastilla ni fabriques melatonina. Per això no hem d'abusar d'aquests medicaments. Re, Miquel, volia parlar-te una mica de que s'han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi. Ahir ja sabíem que hi havia llocs on estàvem a nivell 4 al pla alfa. Davant d'aquest elevat risc d'incendi forestal, el cos d'agents rurals ha ampliat les restriccions per perill d'extrem d'incendi. Hi ha noves mesures i hi ha limitacions, i després en parlaré de Montornès, que també tenim limitacions al parc de la Serralada Litoral. Han arribat també a Montornès i l'alcalde ha pres un seguit de tips, consells, i està prohibit anar al parc de la Serralada Litoral. Després us ho explico. Ara us diré que hi ha activat el nivell 4 del pla alfa, i no podem anar a Sant Llorenç d'Amunt ni a l'Ubac. No podem al Montsec d'Eares. No podem al Montsec de Rubies. No podem a la Ribera Salada. No podem anar a la Barònia de Rialp, ni a les Gavarres, ni a Montserrat. Tot això està tancat al públic. Amb aquestes prohibicions i limitacions que estan vigents mentre es mantingui activat el nivell 4 del pla alfa i fins que hi hagi una resolució posterior d'acord i canvi aquesta modificació. Quines restriccions hi ha? Doncs l'accés als espais naturals de caràcter forestal. Educació al lleure, les activitats de tipus acampada, ruta o esportives, activitats als espais naturals de caràcter forestal s'han traslladat a un nucli habitat o amb una població. I si això no és possible, s'ha de retornar al punt d'origen o suspendre l'activitat. sabeu que hi ha gent que està de colònies, hi ha gent que està d'acampada, doncs tot això o es trasllada a un poble o a la zona forestal, queda totalment prohibit. Cases de colònies, estades, campus esportius o equivalents. Les activitats en espais naturals de caràcter forestal s'han de dur a terme a l'interior de les edificacions o al seu entorn, allò que rodeja, que volteja la casa. Sempre que disposin de les mesures de prevenció d'incendis forestals. Tot allò que està ja doncs establert per normativa. Si no disposen d'aquestes mesures, han d'anar un altre cop a la població o al punt de sortida, al seu poble. Els casals d'estiu i casals esportius, com hem dit, doncs recomana no fer excursions a cap espai natural on sigui caràcter forestal. I també es permeten desplaçaments a cases de colònies, sigui per fer-hi activitats o com a inici d'estada. Tot això ha quedat restringit, ho podeu consultar a la pàgina web de GenCat, allà trobareu les restriccions. També hi ha restriccions en obres. Queden suspeses les intervencions a la xarxa interurbana de carreteres. Queda també suspès la sega de les cunetes. Queda també, es prohibeix la circulació del transport de productes forestals dins del bosc en horari de 12 a 8. No es pot utilitzar material pirotècnic i queden suspeses les celebracions de festes, de falles i qualsevol activitat relacionada amb encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions. En fi, ja veieu que el panorama és el que és i que heu de vigilar. Aquí a Montornès, anem al que ens toca de prop. L'Ajuntament, com a mesura preventiva addicional, ha limitat la circulació de persones i de vehicles als camins que donin accés a la zona del parc de la Serralada Litoral fins que es desactivi el Pla Alfa en el seu nivell 3. Això vol dir que no podem anar al parc de la Serralada Litoral, a no ser que estiguem autoritzats. Les persones autoritzades poden entrar, però les persones com tu i com jo no podem accedir al parc de la Serralada Litoral, a cap camí i a cap lloc. Queda prohibit encendre foc a tota mena d'espais oberts. Encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres. Utilitzar maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals. Utilitzar bufadors, serres radials o similars a menys de 600 metres del terreny forestal. Introduir i usar material pirotècnic. Llançar o abandonar objectes de combustió a qualsevol mena de material que sigui susceptible de provocar un incendi. També queden suspeses temporalment les autoritzacions concedides de crema de rastolls, de pastures permanents i de restes de poda i de restes silvícoles. Doncs tot això està prohibit. De fet, tenim activat a Montornès el Pla Alfa 3. És un perill molt alt d'incendi forestal. L'Ajuntament de Montornès, com a mesura preventiva addicional, ha decidit limitar la circulació de persones i de vehicles pels camins que donen accés al parc de la Serralada Litoral. Llavors, no es pot entrar. I avui tenim la sessió plenària del mes de juliol. Com sempre, serà a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. A l'ordre del dia inclou de nou l'aprovació dels llocs de treball per l'any 2026, un punt que ja s'ha portat al ple en dues ocasions més i que no s'ha aprovat. Veurem què passa avui. Els regidors i regidores també debatran la sol·licitud d'una subvenció del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris del programa Memòria d'Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si aprovar la despesa del servei de tractament de residus prestat pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental i l'aprovació de la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. A la sessió també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics i o recepcionades. Doncs ple avui, i ja sabeu que si no aneu a la Casa Consistorial el podeu seguir pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Ah, per cert, avui tenim bufet lliure de lectura. Dijous, dia 9, a la Biblioteca Rosa Leveroni, un petit tastet dels contes exposats a la biblioteca. Llegir és una bona opció i també ho és durant l'estiu. Enguany, la Biblioteca Rosa Leveroni proposa una activitat anomenada Bufet Lliure. Hi haurà sessions dels dies 2, 9, 16, 23 de juliol i seran totes aquestes sessions a les 7 de la tarda. Avui, dia 9, és la segona i us convido aquest bufet lliure. A les trobades, personal de la biblioteca explicarà alguns dels contes exposats a l'equipament. La proposta està adreçada a famílies amb infants a partir de 3 anys. Es prega puntualitat. Ai, ai, ai, ai, ai, que tenim una inauguració avui molt maca. I dic molt maca perquè jo he fet una ullada ja a l'exposició que s'inaugura avui a Can Saurina. Va, vinga, us convido a tots, a totes, a que assistiu a 6:15 de la tarda a la inauguració de l'exposició de Can Saurina, la 28a exposició col·lectiva Fotògrafs i fotògrafes de Montornès. La mostra incluirà obres i temàtiques diverses, 14 artistes locals. Una d'elles és la Míriam Rubio, també el Josep Flores. Vam parlar amb ell ahir, justament. Avui, la Míriam Rubio, ella porta molts anys exposant des dels inicis d'aquesta unitat de fotògrafs i treballa en blanc i negre. Aquest any ha decidit exposar fotografies de la drag queen que hi ha darrere del Guillem Mitjavila. Escoltem a la Míriam. Tenim a la Míriam Rubio, ja sabeu que és una de les fotògrafs que participa en aquesta exposició. Recordeu que s'inaugura justament avui a 6:15 de la tarda a la sala de Can Saurina.
3: Ja he perdut el compte, eh? Vaig ser de les primeres, jo diria, o la primera exposició ja estava aquí.
1: Ja estaves.
3: Jo una amb els Egis, jo diria que sí.
1: Escolta'm,
3: passa el temps, Núria.
1: Ah, molt, 21a edició. Suposo que has tingut oportunitat de fotografiar de tot. Finestres, faroles,
3: sí,
1: has fet
3: tant.
1: Una mica de tot,
3: sí.
1: No? Explica'ns, quins records tens d'aquelles primeres exposicions?
3: Pues la veritat que al principi passava molt de nervis perquè és fer la foto, després com les posem, sempre fèiem la broma que ens queien les fotos, quan havia de ser el dia dèiem, està la foto enganxada encara, està a la paret, no? Quan van començar a Can Xerracant, a
1: sí.
3: I la veritat que ens ho passàvem molt bé.
1: Clar, és veritat, vam començar a Can Xerracant.
3: Sí, que allà pues, bueno, taladraven com volíem, fèiem el que... I després potser queien les fotos i aquests nervis, no? I després hem anat millorant i hem dit, bueno, jo crec que ja tenim la tècnica una miqueta més avançada. Després ens van passar aquí a Can Saurina, que la veritat que la sala doncs, fa goig. No?
1: Ja portem 9 anys a Can Saurina.
3: És un espai bonic, no? I jo sempre dic que hem d'agrair, no, a l'Ajuntament també que ens deixi exposar, perquè al final hi ha molta gent que fa fotos, jo crec que també tu eres una d'aquestes.
1: Sí, a mi m'agrada molt la fotografia.
3: Molt, no? I jo crec que, clar, tota gent la publica en Instagram o un mitjà d'aquests, no? Però hi ha gent que les té a casa i diu, ostres, són boniques, no?, per compartir, cadascú té una mirada diferent. I jo crec que aquests darrers anys s'han anat afegint aquestes persones, no?, que diuen, ostres, jo també faig foto, puc posar-les? Perquè així la veiem més gent, que jo
1: clar.
3: Sé que les xarxes socials arriben més, eh? No dic que no, però veure-les en persona, el dia de la presentació pots parlar amb gent, entre nosaltres
1: també
3: mateixos diem, hola.
1: Les mides són clar. Més espectaculars,
3: sí,
1: no?
3: Sí, exacte. Bueno, per mi és que el
1: paper... Color.
3: no, per mi el paper és com, ostres, és diferent, no? Veure la sella.
1: El color o el blanc i negre, que
3: jo
1: també...
3: Jo blanc i negre, si t'anava a
1: blanc i negre sempre, no? Normalment... Doncs aquesta conversa l'escoltareu el proper 13 de juliol amb la Míriam Rubio. Ha estat un avançament. I recordeu que el veïnat podrà visitar l'exposició del 9 al 25 de juliol, de dimecres a divendres, de 6 a 9 de la tarda, i els dissabtes, de 11 a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta. I, sobretot, doncs, aprofiteu que avui és la inauguració d'aquesta exposició.

0: Recordem també que tenim bingo musical d'estiu i els encarregats són la penya dels Bartomeus, de 12 a 16 a les 6 de la tarda. Serà el dia 12, que és diumenge, aquest diumenge dia 12, a les 6 de la tarda a la sala polivalent del Sorralet. Tenim bingo musical de, ja sabeu, les dues penyes treballen i els Bartomeus ens han organitzat el Sorralet, aquesta festa, una nova ocasió per gaudir d'una bona estona. La penya dels Bartomeus organitza una nova edició i ho fa amb aquest sentit festiu i a l'estiu. Serà el 12 de juliol, aquest diumenge, de 6 a 9 de la nit, al Sorralet, a la carpa polivalent del Sorralet. I a més hi haurà el grup Maceta Sound Beat, que portarà a prova els coneixements musicals de les persones participants. Els farà ballar amb èxits de tots els temps i es faran dos bingos amb un premi per cadascú, dues entrades per al Water World i un val de 100 euros per gastar a les botigues associades de la Unió de Botiguers de Montornès. Però tot això ens ho explicarà el Mateo Flores d'aquí a una estona, al llarg del matí. I ja com a punt, perquè aneu fent les inscripcions, torna a Montornès la unitat mòbil d'extraccions del banc de sang i teixins. Serà una nova campanya de donació de sang i de plasma. S'instal·laran al Teatre Margarida Xirgo i les persones que siguin majors d'edat i pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia podran fer la seva donació de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Serà dimarts vinent, que és concretament 14 de juliol. Encara hi tenim temps, llavors simplement perquè pugueu fer les vostres inscripcions.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: I per cert, sabeu que és el Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de Foc? Doncs sí, avui, des d'aquell moment que es va formalitzar aquesta celebració, són moltes les armes de foc que els ciutadans han lliurat per la seva destrucció. I tot això, avui dia, el nombre de rifles, revòlvers i pistoles semblen haver augmentat en quantia. Ja veieu com està el panorama. Sort que al nostre país això no s'estila i no és habitual que hi hagin armes a totes les llars, afortunadament. I res, també és el dia de la bandera de Xile, però poca cosa més a explicar. Dic que avui és Santa Leire, Verònica i Everilda, i que volem felicitar totes les persones que celebrin doncs, el dia del seu sant o del seu aniversari. I des d'aquí doncs, aprofitem, com és habitual, per felicitar a aquelles persones que avui celebrin el seu dia. És el caso de Carlos Conesa. Carlos, felicitats, que tinguis un dia meravellós. La nostra és companya Juani Ocaña. Juani Ocaña, Luque, una abraçada ben forta, Juani. Una abraçada. Manel Ronda, Manolo, moltes felicitats al Manolo Ronda. A la Maria Vila, felicitats Maria també. Al Juan García Ruiz, felicitats. I res, que tingueu tots un dia meravellós, que gaudiu i que sigueu feliços per molts anys. Nosaltres comencem, com sempre, quan són les 10 i 26 minuts del matí. I recordeu a Luis Fonsi, ja Daddy Yankee, i su Despacito. Doncs així anem per la vida. Despacito, que las prisas no nos llevan a ningún sitio bueno.

0: Peter.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Bé, avui parlarem amb Anna Poderoso, tècnica de cultura a l'Ajuntament de Montornès. Aquí ens recomana doncs, la nova oferta de tallers 2026-2027 al Casal de Cultura, ceràmica, pintura, restauració, patchwork, hipopressius, ioga, pilates, balls en línia, salsa o bachata. Ja sabeu que les inscripcions estan a tocar i ara és el moment de fer la nostra tria i buscar doncs, aquella activitat que ens vingui de gust i que ens doni un poquillo de vidilla, que és el que tots necessitem en el nostre dia a dia. Comencen les inscripcions el proper 13 de juliol i encara doncs, tenim molt de temps. Avui escolteu a l'Anna, que ens donarà consells bons per fer la nostra tria. A més, ja us he explicat que aquest cap de setmana tenim el bingo musical. Bé, el Flores, concretament, és el president de la penya dels Bartomeus, el Mateo Flores, i avui també visita les mañanes per recordar-nos doncs, que hi ha moltes coses per què assistir a aquest bingo musical i per recordar-nos que al final el que busquem en el nostre dia a dia són moments de d'alguna manera desconnexió. Què millor que un bingo musical a l'estiu per gaudir amb els nostres veïns i passar una bona estona. Doncs d'això parlem amb el Mateo Flores. I clar, avui tindrem ofertes laborals amb l'Àngels Rial, la tècnica d'intermediació laboral, i també parlarem de cinema, d'estrenes, de novetats. I és que avui se nos viene un estrenazo veraniego de la mano de nuestro compañero José Luis Cano. Tot això aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Oi, Miquel?
8: Seguiu amb nosaltres, no?
7: Què?
8: Seguiu amb nosaltres.
7: Clar que seguiu amb nosaltres. Miquel, estava escoltant aquest final que ha coincidit amb la teva intervenció i m'he perdut una mica. Anem als serveis, no? A qui tenim avui?
8: Doncs tenim al Juan Carlos Piña avui, que feia dies que no l'escoltàvem.
7: Doncs vinga, a veure què ens diu del temps. Avui ja estamos de baja caída o segueixen la onada de calor?
9: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona seguim xerrant de calor perquè les temperatures es mantenen amb pocs canvis, excepte el litoral i prelitoral on poden baixar lleugerament. Per avui màximes de 39 graus a Igualada i Rubí, 38 a Manresa i Sabadell, 37 a Vic, 34 a Barcelona i Vilanova i la Geltrú, 33 a Mataró. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot el territori. Així mateix, avui dia d'ambient assolellat, però durant la tarda al Prepirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint durant la tarda a la component sud-est. És una informació d'EMET.
7: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Moreno, a l'avinguda 11 de setembre, número 38. I recordeu, per qualsevol emergència teniu el 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, que és el 93 572 1110.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès. Oh, que jo...

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Anem als alumnes de l'Escola Mogent. Ja sabeu que han fet les gravacions i l'edició d'aquest treball dedicat als acudits. Un any més, els alumnes de quart A de l'Escola Mogent. Avui escoltareu a la Gara Bernal i a l'Alexia Funes. Endavant!
6: Ràdio Escola Mogent,
7: el que més escolta la gent.
8: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
9: No us perdeu els d'avui, som-hi!
10: Hola, sóc la Gara i aquest és el meu acudit. Mare, mare, a l'escola em diuen Dorito. No et preocupis, Nacho.
11: Hola, sóc l'Alexia Funes i aquest és el meu acudit. Són 20 euros. No entiendo en catalán. ¿Me lo puedes repetir en castellano? Son 30 euros. No había dicho 20.
12: ¿Us han agradat?
7: Esperem que sí.
12: Moltes gràcies per seguir
7: a la gent mullent. Adeu.
5: Que graciosos, són molt graciosos i molt gracioses. La veritat és que m'ha tocat això del Dorito i el Nacho, m'ha tocat molt. Gràcies, nois i noies. Fins aquí una estona. Tornarem a escoltar més acudits del Mogent.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
13: La ràdio d'aquí.
14: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
15: A la butxaca.
16: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs atenció, perquè ja sabeu, tenim a tocar el bingo musical de la penya dels Bartomeus. El darrer que vam gaudir va ser amb les dues penyes, però aquest és única i exclusivament de la penya dels Bartomeus. El seu president, el Mateo Flores, va venir als matins i ens va explicar que volien tornar a gaudir d'aquesta emoció i de la diversió que proporciona el bingo musical. Per això, la penya dels Bartomeus ha organitzat una nova edició d'aquesta activitat. Serà aquest diumenge, dia 12, a les 6 de la tarda i fins a les 9 a la carpa polivalent del Sorralet. Escoltem a Mateo Flores.
1: Creiem que amb les activitats que s'han fet dels anteriors anys, una activitat molt ben rebuda per la gent era el bingo musical. Nosaltres vam anar a l'anterior i va ser molt divertida, va ser molt dinamitzada i la tornem a fer, però en edició d'estiu. Sí que la vam fer el Bartomeus i els Parentons al novembre, crec que era el novembre, amb edició una miqueta d'hivern, però ara la farem amb edició d'estiu. Sí que això comporta que les músiques o les cançons que estiguin al bingo musical siguin una miqueta més d'estius, els premis que també són una miqueta el que és d'estiu també, i bueno, està tothom convidat, és el proper 12 de juliol per la tarda, en horari de tardes. Tenen els tíquets a la venda a la Sílvia, a la perruqueria de la Sílvia, al Gato con Botas i a l'Estètica Alicia. Poden apropar-se allà, comprar el seu tíquet, que són 2 euros, i tindran accés a 2 bingos. Hi ha un premi per bingo i un premi per cada línia del bingo. Així que, bueno, és un dia per també estar amb la família, gaudir i estar tots junts.
0: Doncs vinga, recordem que en aquesta activitat de bingo ens ho passem molt bé, però si encara és a l'estiu, doncs encara millor. No sé si teniu el lloc on es farà.
1: Sí, el lloc que volem repetir el mateix lloc que es va fer a l'edició d'hivern, que és el Sorralet. Creiem que per l'espai és un lloc molt acollidor, és fàcil d'organitzar tot el tema de muntatge, equip de so. Sí que ens hagués agradat moltíssim fer-ho a l'aire lliure.
0: Aquesta possibilitat estava sobre la taula.
1: Estava sobre la taula i crec que era la que més ens agradava a nosaltres, però sí que és veritat que n'hi ha coses que no poden sortir tot i com ens agradava, però bueno, creiem que el Sorralet també és un espai molt, molt acollidor per tothom.
0: De vegades no es pot fer totes les coses com volem, no? Però és veritat que el Sorralet és un espai molt gran on hi cap molta gent i els bingos musicals, la veritat és que són activitats que mouen molta gent. Teniu feina,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Sí que, bueno, vam parlar amb la Marifé, que és l'antiga presidenta, li vam comentar, a veure què tal el bingo musical, i ens va comentar que sí, que va anar molta gent, que sempre són molt rebudes, ja siguin les d'aquí o siguin les de qualsevol poble, que és una activitat que a la gent li agrada perquè és una estona que s'ho passen bé, i a part volem comptar amb en Maceta Sound Beat, que és el grup de música que van dinamitzar el d'hivern, i ens va encantar tant que, bueno, que hem continuat comptant amb ells.
0: Molt bé. Doncs ja sabeu, proposta adient el 12 de juliol, que ho tenim a prop, és diumenge, i l'hora?
1: És a les 5:30 de la tarda, obrim portes a les 5 de la tarda, i dura unes 2 hores i mitja, 3 hores, o sigui que

0: són aquesta horeta de la tarda, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, tots al bingo musical, ja sabeu, els bingos, els cartons per poder participar, els trobarem a la perruqueria Sílvia Guzmán,
0: sí.
1: El gato con botas, amb l'Helena, i l'Alícia, de l'estètica Alícia,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Doncs ja sabeu, totes les propostes que ens arriben de la colla dels Bartomeus són ben rebudes i aquesta és la proposta d'aquest estiu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Doncs bé, avui des del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament ens visita l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral. Un cop més ens porta ofertes laborals i refrescarem per fer un pensament després de les vacances per les formacions. Bon dia, Àngels.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Aquí. Molta calor.
1: Molta calor, sí.
0: Doncs anem amb les ofertes. Avui ens portes algunes.
1: Sí.
0: Sí? Doncs sí. Comencem amb les primeres.
1: Comencem, vinga. Els processos selectius que hi han oberts actualment a l'Ajuntament, val? Són 11 places. Les anem a recordar, eh?
0: Vinga.
1: Hi ha una plaça d'arquitecte tècnic, una altra d'auxiliar de serveis, una de tècnic d'orientació laboral, una altra d'oficial de primera de jardineria, una d'oficial de primera de manteniment i serveis. També hi ha una borsa de treball de dinamitzadors, dinamitzadores, que està oberta. També està oberta la borsa de treball de professors de música en l'especialitat de flauta travessera, la de tècnic especialista en informàtica. Després tenim 4 places d'agent de carrera de la policia local, un tècnic o tècnica d'esports i, per últim, un oficial de primera, cap de colla.
0: Suposo, Àngels, que totes aquestes ofertes les trobem
1: a la web
0: de
1: l'Ajuntament, sí. Processos selectius en curs, sí.
0: Perfecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs ja sabeu, un món de possibilitats, 11 places, ara mateix mireu les bases i la gent que es vulgui presentar té temps, no?
1: Té temps, sí, sí.
0: Molt bé. Més ofertes laborals.
1: En aquest cas és una empresa de serveis que està buscant una persona perquè faci d'auxiliar d'ajuda a domicili, per tenir cura d'una persona dependent i del seu entorn. Ha de tenir experiència en atenció a les persones i és preferible que tingui també formació. L'horari que ha de fer aquesta persona és de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Una altra oferta?
1: Sí, en aquest cas és una empresa del municipi que es dedica a la fabricació i al muntatge d'allotjaments de glamping. Necessita un arquitecte de projectes i producció per dur a terme les següents tasques: disseny i desenvolupament d'allotjaments, principalment d'estructures de fusta, elaboració de plànols tècnics i documentació de projecte, preparació de pressupostos complets i estudi de costos, i assessorament i seguiments de clients durant les diferents fases. També s'haurà d'ocupar de la gestió de compres i seguiment de proveïdors i de cercar solucions tècniques i optimització de processos constructius. En aquest cas, la jornada de treball seria de dilluns a divendres, de 6 del matí a 2 del migdia.

0: Tenim alguna oferta més?
1: Sí. També fem recerca d'un monitor de lleure inclusiu per dur a terme l'acompanyament i el suport de joves amb discapacitat durant les activitats del casal d'estiu, per fer la dinamització de tallers artístics, creatius, esportius i de lleure. També que fomenti la participació, la inclusió i l'autonomia personal i que faci suport en les sortides, activitats comunitàries i treball coordinat amb l'equip educatiu. Requisits: ha de tenir el títol de monitor del lleure o formació relacionada amb l'àmbit social, educatiu o artístic. Experiència mínima de 12 mesos en activitats de lleure, d'inclusió social, discapacitat o atenció a infants o joves.
0: Doncs ja sabeu, si teniu interès per alguna d'aquestes ofertes que ens ha portat avui l'Àngels Rial des del Departament d'Ocupació, us podeu posar en contacte amb ells.
1: Sí. Us recordem això, que per apuntar-vos a una oferta heu d'estar inscrits en un servei local d'ocupació, val? Llavors, per fer-ho, podeu demanar cita de manera presencial o per telèfon, i per telèfon seria el 93 566 7004, i si no, truqueu al telèfon de sempre de l'Ajuntament, que és el 93 572 1170, i marqueu l'extensió de la borsa de treball, val? També ho podeu fer de manera presencial. En aquest cas, doncs, venint al carrer Sant Isidre, 11-13, us atendrem cada dia de 9 a 2. Llavors, via web, a través de la web també podeu demanar, trobareu un formulari que també podeu demanar qualsevol cita o fer qualsevol consulta. I, bueno, això, de recordar-vos que l'horari d'atenció al públic és cada dia de 9 a 2.
0: Perfecte. I ja per acabar, doncs, recordeu que de cara a l'octubre, setembre-octubre, començaran de nou les formacions, no?
1: Sí, en aquest cas us recordem que al setembre durem a terme el curs de competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. En aquest cas es durà a terme el 28, 29 i 30 de setembre al Casal de Cultura i l'horari de matins de 9:30 a 1:30. I llavors, de cara ja a l'octubre, faríem el de com reinventar-se laboralment després d'emigrar, i aquest també el farem al Casal de Cultura. Aquest dura un dia més, seria el 26, 27, 28 i 29 d'octubre, i seria de matins també de 9:45 a 1:45.
0: Doncs aquestes són les propostes que ens porta avui la tècnica d'intermediació laboral de la Bossa de Treball, Àngels Rial. Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera. Gràcies a vosaltres.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Des que l'home va aixecar la vista als estels i fins que arribem a posar el peu a Mart, sí n'han passat de coses i més que ens succeiran a la carrera espacial. Una de les protagonistes d'aquesta falera còsmica és l'estació espacial més coneguda de totes, d'origen soviètic i que ens va sobrevolar durant gairebé 15 anys. Algun il·luminat va preveure que acabaria estimbant-se contra la Torre Eiffel de París, però la realitat és que es va destruir controladament el 23 de març del 2001, fa just una dècada. Avui, a les historietes, l'estació espacial Mir.

carrera espacial va originar-se com una competició més entre els Estats Units i la URSS en plena Guerra Freda, en aquest cas destinada a conquerir l'espai. Si els soviètics van enviar l'home a l'espai al 61, els americans responien uns anys després posant el peu a la Lluna, i així anar fent. Un dels episodis d'aquesta cursa còsmica es va viure durant els anys 70, quan el gegant soviètic va engegar el projecte Mir, que en rus vol dir pau o món. Dissenyar i construir una estació espacial no seria una tasca per aprendre a fer en fascicles, o sigui que el seu procés es va allargar uns anys. El 1982 ja estava preparat el primer esbós de la Mir. L'estació va ser ensamblada en òrbita en connectar de forma successiva diferents mòduls, cadascun llançat de forma separada des del 19 de febrer del 1986 i fins al 1996. És a dir, com si fos una construcció gegant de Lego que s'havia d'anar muntant peça a peça. L'estació es va establir a uns 350 quilòmetres de la superfície terrestre i orbitava completament la Terra en unes 2 hores. El mòdul principal de la Mir es dividia en 4 compartiments. El compartiment de treball consistia en 2 cilindres connectats que acollien la sala de control de l'estació, el panell de comandaments i el principal laboratori científic. El compartiment de transferència feia les funcions de port d'aterratge per a les naus espacials que hi anaven de visita, i el compartiment de control de propulsió és on es trobaven els propulsors de navegació i les antenes de transmissió. El quadre de llums, per entendre'ns. Probablement, però, el compartiment més divertit era el de descans, la residència habitual de la tripulació. Un hotelet especial amb cabines individuals, bicicletes de gimnàs, una llibreria, vídeo i tele, cuina i bany. Posats a passar-se una llarga temporada a l'espai, més val estar-hi còmode. El procés d'acoplament dels mòduls que anaven donant forma a la Mir no va ser gaire fàcil. Un exemple il·lustratiu és del mòdul Kvant, llançat a l'abril del 1987. La maniobra d'acoplament no va poder-se realitzar per culpa d'un objecte estrany que hi havia enmig, algun alien amb ganes de posar aigua al vi. Els cosmonautes van haver de sortir de la nau per poder-lo acoplar. Un cop funcionant, la URSS va aconseguir el major complex orbital de la història, però l'eufòria va durar poc. El consum energètic del mòdul era massa gran i els astronautes van haver de tornar a sortir de passeig per instal·lar noves bateries solars. També ho podien haver pensat abans, dic jo. Al desembre d'aquell mateix any, el 87, van arribar a l'estació els soviètics Vladimir Titov, Musa Maranov i Anatoly Levchenko, amb l'objectiu d'establir la primera tripulació permanent. A finals dels anys 80, la Unió Soviètica no passava pel seu millor moment i la Mir va haver de quedar temporalment deshabitada per problemes financers. Als 3 mesos de marxar l'últim tripulant, va arribar una nova missió, aquesta vegada amb un periodista japonès a bord, que va anar a fer el reportatge de la seva vida en només 6 dies. El segell soviètic duraria poc més, doncs el gegant es va desintegrar i l'estació va passar a ser russa. Paulatinament, els russos van haver de col·laborar amb països europeus i, finalment, buscar la complicitat dels Estats Units per fer el projecte viable. I és que mantenir en marxa una estació espacial no seria precisament barat. De fet, els Estats Units feia anys que preparava la seva pròpia estació, la Freedom, però, finalment, les dificultats per finançar el projecte van resultar impossibles de superar. Així doncs, americans i russos van decidir enterrar la destral de guerra i començar a col·laborar en la conquesta de l'espai. Es va posar en marxa el programa Shuttle Mir, que combinava les capacitats de l'estació russa i els transbordadors nord-americans. El juny del 92, el president Bush pare i el seu homònim rus Boris Yeltsin van posar per escrit l'acord al qual els uns aprendrien dels altres per fer d'aquest un espai millor. Un any més tard, el 93, es va anunciar el projecte d'estació espacial internacional. A la Mir, però, encara li quedava corda per estona. Va seguir fent el seu servei de laboratori d'excepció, una eina única per l'avenç científic de la humanitat. I per fer unes fotos increïbles, és clar.
El 23 de febrer del 1997 van saltar totes les alarmes i van sonar tots els telèfons de la gent que remena les cireres. L'Amir estava en flames. Va costar Déu i ajuda a apagar l'incendi i reparar l'estació, que quan va estar recuperada s'havia quedat massa obsoleta. En un principi, l'Amir només havia d'estar 5 anys en òrbita i va acabar-hi estant el triple. Es va decidir, doncs, desmantellar-la i que tots els projectes anessin destinats a una estació nova, i de tots. Tothom semblava tranquil amb la decisió, menys el dissenyador Paco Rabanne, que estava convençut que l'Amir s'estavellaria contra París, arrasant la ciutat de la llum.

0: Paco Rabanne, però, no era Nostradamus, i la Mir va ser destruïda de forma controlada el 23 de març del 2001. Les seves restes van caure sobre l'oceà Pacífic, i Paco Rabanne va quedar com un campió.
1: Bravo!
0: La història de la Mir és un bon exemple de fins on pot arribar una potència quan s'ho proposa, però encara és millor exemple de fins a on pot arribar la humanitat si col·labora. Ara tenim l'Estació Espacial Internacional. Quan l'haurem d'ensorrar i quin dissenyador il·luminat plegarà quan arribi el moment, ja serien altres historietes.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs continuem amb la gent del Mugent i ens anem directament cap a l'Escola Mugent. Aquestes gravacions, ja sabeu, s'han fet exclusivament a l'escola per als alumnes de quart de primària. Escoltem ara el Lucas Vargas i Lulú Salvador. Ens porten els seus acudits.
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc el Lucas i aquest és el meu acudit. Quin és el súmum d'un submarinista? Ofegar-se en un got d'aigua.
8: Hola, sóc la Lulú Salvador i aquest és el meu acudit.
9: Amic, per les nits dic 1+2, 1+2. Què em passa? Diu l'amic. Doncs vés al metge. Va al metge el dia següent i li explica. Metge, estic sempre per les nits dient 1+2, 1+2. I diu la metge. Fàcil, ja sé què et passa. Diu, tu tens estrès.
10: Us han agradat?
11: Esperem que sí!
12: Moltes gràcies per seguir
11: a la gent Mugent.
13: Adeu!
2: Gràcies, gent Mugent. Fins aviat!
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.